aconseje que estoy en romo, pero feo, feo.

Fins aquí el Maxi Flash de Flash FM. La teva discoteca particular amb Héctor Ortega. Flash FM. Flash FM.

0: Baby Wow, la Karol G al costat de la Judeline i el Rusowski, a més amb la producció d'un dels grans productors de la indústria del reggaeton, que és el Tiny, un tio que ha col·laborat i ha produït per absolutament tothom. Per tant, no podia sortir malament. De fet, és el nostre mega crack de la setmana per començar nova hora de ritme en aquest dissabte. Què tal, família? Com estem? Va, va. This is Flash FM. Clar que sí, matinant un dissabte per tots vosaltres, perquè passen uns minutets a les 6 del matí, alguns que us lleveu, d'altres que encara aneu a dormir. Què, en què quedem? Estem de festa, tornem de festa. Bueno, en qualsevol cas, el ritme aquí a Flash no el perdem ni un moment. D'aquí no res, tindrem el Bad Bunny. També el Quevedo.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo. I el Quevedo, què? Ben acompanyat, no? Sí, amb la nova línia per fer el golpito. Mama.

Aquesta cançó és d'aquelles que agrada a tothom, jo crec, eh? Petits i grans units per un sol clam. Es diu Me Mareo, Kid Voodoo, al costat de J.C. Reyes, Sonona Flash FM, clar que sí, vinga. En aquest matí de dissabte, ple de ritme, us pilli o no us pilli, podeu comptar amb nosaltres. A més, d'aquí no res, tindrem una sessió del Bizarrap que recuperarem de fa uns quants anys amb el Thiago PZK. Era boníssima aquella, eh? Primer, però, anem amb el Mike Towers des de Puerto Rico. Va, vinga, anem a baixar una mica revolucions. Anem a... Vamos a calmar-nos, que deia aquell, eh? Vamos a calmar-nos. Sí, ja estem calmats, calmades? Vinga, perfecte. Doncs el Young King, que a principis d'estiu va publicar aquesta més tranquil·leta, que sona així, que sona Flash FM. Es diu Una Namàs. Una Namàs.

Molt curiós aquesta cançó del Teddy Swims amb Tones and I, es deien. Diu això la lletra, eh? I only want you when you are gone, gone, gone. Només m'agrades quan te'n vas, quan te'n vas, quan te'n vas. Bueno, escolta, lletra una mica críptica, però la qüestió és que el remix que va fer el David Guetta és boníssim. Per això te'l posem aquí a Flash FM. Clar que sí, vinga, va. I del Guetta del francès passarem a més coses, perquè tindrem el que ve del costat del De La Ossa i també el Sopa de Cabra amb la nova versió del Camins. Tot això passant ja de quarts de set del dematí aquí a Flash FM. Primer, però, bueno, una novetat com un pi. La nova de Mike Towers es diu Carita Feliz i l'escoltes al poder del ritme.

Jo crec que aquesta hora del dematí en un dissabte és massa d'hora per estar tan tristos. Per tant, el Jay Wheeler i l'Omar Kurtz, que facin alguna cosa, perquè des d'aquí, des de Flash FM, no els podem ajudar. Estan aquests tios pensant encara en algú que no els fa ni punyetero cas. Bueno, ja espavilaran, tu, va, escolta. Nosaltres a lo nostre, i lo nostre és el ritme. Ens apropem a les 7 del dematí i ho farem amb el ritme de Capo des de Colòmbia. També des d'allà, l'Ozuna, al costat de la Nati Natasha, amb el Criminal, però primer tindrem una mica de ritme electrònic, va. Amb això d'aquí, gens malament, eh? Com els ha quedat? Boníssima. Ens porta bojos des del dia que la vam descobrir. El Gordo, al costat de Rainier Zonnebel, producció electrònica de 10. Excel·lent. Sona Flash. Es diu Loco Loco. Mm-hmm.

0: Aquí la teniu, eh? Una vegada més, el petitó a tema de l'anament amb la Lola Índigo, que és, de fet, el número 1 de Flash FM, el número 1 de la nostra llista del calibre 45. I aquesta tarda, a partir de les 6, sabrem si manté la primera posició, perquè tenim nova edició del calibre per actualitzar la nostra llista amb l'Edgar Manchado, ja sabeu, eh? A partir de les 6, va! This is Flash FM. De moment, però, hem començat nova hora amb el nostre number one. Què tal, família? Com esteu? Matí de dissabte, matí de ritme aquí a La Camana. Vamos a ello, eh? Perquè tenim molt de ritme per molta estona. Tindrem el Bad Bunny i el Fate. Tindrem el Farruko amb el Pepas, també, bueno.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: I també tenim ja preparats BL i Westcol amb La Plena.

pràcticament les 7 i 20 del matí. Sona una mica de houseet, sona una mica d'electrònica aquí a la Camana, i ho fem comptant amb els nostres holandesos preferits. Són aquest parell que es diuen Another, aquest duet de house fantàstic. Aquest estiu ho peten a tot el món amb aquesta que es diu Talk to You. Va, here we go. Passen, doncs, això, 20 minutets de les 7. Escoltes, la Camana. Tindrem per aquí el Mike Towers posant-vos banda sonora amb La Falda. També la nova de l'Omar Kurz amb l'Ozuna, que es diu Zizi. I CNCO, aquesta banda de rock que feien el reggaeton lento Bailemos el 2016. Ens quedem primer amb els Tyets. Aquests són els xiulets que donen inici a aquest tamarro tan xulo que es diu Era això.

0: Flash FM. Massa bons perquè facis zapping.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Jo sé que aquesta hora el cos demanava una mica de reggaeton d'alta intensitat, i d'aquests, ja et dic que molt més intensos no en tenim. Això es diu Muchacha, el firmen Aïssa, al costat de RVFV. Sonen a Flash FM quan ens apropem perillosament al punt de les 8 del matí, moment en què ja sabeu que s'hi posarà... This is Flash FM. S'hi posarà algú altre que no sóc jo, perquè tenim ja preparada aquesta sessió amb la que ens deleita cada dissabte i cada diumenge el Miquel González, que es diu Flash Running i que et farà tornar-te absolutament loco, loca, perquè puguis anar a fer esport al millor ritme de Flash FM. Vale, família?
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, jo t'he acompanyat aquestes últimes dues hores amb tot el nostre ritme característic i per acomiadar-me, doncs mira, escolta, què millor que una mica de JC Reyes baixant revolucions amb aquesta tan xula que es diu Loquita.

Flash FM. Són les 8. Espavila i prepara't per fer saltar les lleganyes. Estàs a punt d'experimentar una hora d'exercici amb molt de ritme. Comença! El Flash Running.

fuck down.

0: Si vas al gimnàs i sents això...
1: Està clar que el mes següent ja no hi posaràs els peus. Però si en canvi et poses les sessions de Flash Running, t'hi quedaràs a viure. Amb les sessions del Flash Running fetes per Miquel González, fer exercici passarà de ser un suplici a ser una festa. Els dissabtes i diumenges de 8 a 9 del matí, comença el dia posant-te en forma amb el Flash Running. I si vols recuperar les sessions, entra a flashfm.cat. Flash Running, a Flash FM. Flash FM. Flash FM. Són les 9. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.

0: I tot aquest regal que ens han fet dues reines quan va començar aquest 2026 i que, per cert, és el número 1 per segona setmana consecutiva. Va, que són les 9 en aquest dissabte aquí a la que manda Flash FM.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Ens anem de viatge ara amb el Bad Bunny cap a Nueva York i una d'aquelles cançons que ho ha estat petant ja l'estiu passat, aquest també, i que continua fent des del seu Debí Tirar-me's Fotos. Vinga, ens anem, de viatge una estoneta aquí a Flash FM.

No m'has escrito ni per passar el rato. És el que ens diuen el Jay Wheeler i l'Omar Kurz, el nostre OC. Quin perill que tenen aquests dos. Escolta, jo crec que millor que es quedi una miqueta de lejitos, eh? De lejitos els deixarem, que mare meva ja toca. Escolta, vinga, va, anem a activar-nos una miqueta, que estem de dissabte amb el Juguel i el seu Jamaican Bam Bam.

0: 93.8.
1: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
2: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
3: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
2: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
4: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
5: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
6: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
5: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
7: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
8: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
7: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
8: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
0: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.

Veuen la graciosa, ens diuen aquests dos. La graciosa és on ens diuen que la vida és més sabrosa, que Quevedo i Elvis Crespo, aquesta cançó. La graciosa, perquè encara tingués dubtes de quina cançó és, que per res ha estat sonant tot aquest estiu del 2026. Escolta, quina cançó, mare meva, quin gran tema. Vinga, ens anem amb la Batguial, que ens està dient dame. Dame el què?

Boníssim, aquest tema del Psycho, és que és brutal, un dels seus himnes del 2023, és el Supernova. Escolta, va. Cançó que segur també podrem escoltar aquesta nit, dia 19, a la Bisbal del Penedès, al col·legi, o Besalú, a les festes Flash. Ja tenim per aquí també el Henry Méndez amb el seu Rayos de Sol remix.

quin tema que ens portaven el 2021, Zion i Lennox, Justin Quiles, Chimbala, etcètera, etcètera, aquí a Flash FM. És el loco, eh? Impossible no posar-se-la a cantar. Vinga, va, ja tenim per aquí el Dani Six i Jalizki, amb el que s'aturi el temps.

Escolta, quina enveja, de rutina que tenen aquests dos tots els dies, de dilluns a divendres fent-se petonets i després es fan petonets a la platja al cap de setmana. Així qualsevol, mare meva. Escolta, és la setmana de Helena Rose i Manuel Turizo amb aquestes bones vibres aquí a Flash FM. Saps què passa? Que tenim per aquí el Mora i el Cetangana, que ja han viscut aquesta història i ho passen molt i molt malament i necessiten droga per oblidar-se d'aquesta persona. Així que porten aquest tema aquí a la que manda.

Ella és mi Tatiana, ella és mi Daisy, i això és el Malibú de Rosowski. Quina cançó tan maca, per favor, que són aquí a Flash FM. Déu va patar l'any passat, i aquest 2026 ho continua fent. Tenim per aquí el Quevedo des del Baifoé. Ell ens diu que no se'n va de les seves illes ni borratxo.

Baby, uau, me gustas demasiado y te pienso demasiado, aquest trio de perillosos tan inesperat, la Karol G, la Jude Line i el Rusowski. I escolta, que bé que funciona, eh? This is Flash FM. És el Baby Wow, que per cert també és el megacrack de la setmana aquí a Flash FM.

Són la Tini i l'Ulisses Bueno en aquest Dos Amantes, però Dos Amantes dels bons, dels que són dos persones que s'estimen i que no poden estar juntes, no hi ha parelles de pel mig, i això ens agrada. Quina cançó tan maca que ens han regalat. Escolta, vinga, seguim ara parlant de relacions, però amb el Manuel Turizo i amb el seu Por un pendejo no sé llorar. És un consell que us donem, sisplau, no ploreu per cap pendejo.

0: 93.8.
1: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
2: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
3: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
2: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
4: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
5: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
6: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
5: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
7: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
8: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
7: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
0: Flash FM Andorra. 93.8.

Al tanto, si sortiu de festa i són les dues de la matinada, que el Sebastià Inyatre i l'Abat Guial es posen perillosos i es posen a fer coses que no volem, tot i que aquí a Catalunya i Andorra són pràcticament 10:45. Tenim per aquí el Mike Towers, des de Puerto Rico, que ha estat sonant molt i molt aquest estiu i que ens sorprèn amb el seu Una Namàs, ens encanta, així que aquí te'l deixem a la càmera.

Dani, que ens ha fet el clan al francès, aquí ballant, des dels estudis de Flash FM, no pel ron, perquè jo només prenc cafè, però escolta, que cadascú faci el que vulgui amb la seva vida a les 10 del matí. Seguim ara amb les pulsacions accelerades de la mà del Dimitri Vegas i el Like Mike i el seu Machina Time.

Rebeca, ens diuen la Isa, l'RUBFV i el Grimly, que sempre ens el deixem, eh? Deixarem aquests perillosos de banda una estoneta perquè ens hem d'anar cap a Puerto Rico amb el Bad Bunny, que, per cert, el tenim esperant-nos amb el seu debut Tirar-me's fotos i el seu baile inolvidable.

El 2022 ens portaven el Mora i el Fate, aquest tema, La Inocente. El Fate, per cert, que ha tret una inesperada col·laboració amb la Bat Guial, eh? Tens tota la info a la nostra web, a flashfm.cat. I vinga, que ens anem ara cap a la platja, cap al Chiringo, amb Estiu 22 i Henry Méndez.

0: Flash FM. Són les 11. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: ai, ai, quins records que ens portarà aquesta cançó d'aquí uns mesos, perquè ens està portant uns moments, aquesta cançó, la cançó del Petito, el Petito Adana Emena i Lola Índigo, un dels regals que ens han fet aquest 2026, aquestes dues reines. This is Flash FM. Imagina, fins on ha arribat, que fins i tot és el número 1 de la setmana per tercera setmana consecutiva aquí a Flash FM i també és la cançó amb la que obrim una nova hora d'aquest dissabte. Són les 11, espero que estigui anant molt i molt bé, va.
1: Flash, en directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Efectivament, la Mireia Molina.

No me has escrito ni va passar el rato, és el que ens diuen els pobres Jay Wheeler i Lousy en aquest de Lejitos remix, pobrets, mare meva, aquests dos. Escolta, aquest tema el podràs seguir gaudint en directe avui a la Farinera de Vic, perquè des d'ahir divendres estem instal·lats, Flash FM, allà a la residència, la Farinera de Vic, són dos dies, ahir i avui, on podràs gaudir doncs, el poder del ritme de Flash FM dins el mercat de la música viva, Tens el Sergi Dumena, l'Héctor Ortega, Bab Clover, Carlos Moon, Juan Paclaret, Marc Carmona Serra, Uri G, etc. Tots aquests grans DJs, això, la residència amb el poder del ritme, així que ahir ja ho vas poder gaudir, i si no vas poder gaudir-ho ahir, o senzillament vols tornar-ho a fer aquest cap de setmana, pots fer-ho, a la residència de Vic, a la Farinera, de la mà de Flash FM. Escolta, ara seguirem amb el nostre Belé, i això que ens diu ell, que no tiene sentido, aquí a la que manda, que estic segura que també la podràs gaudir allà, a la Farinera de Vic.

0: 93.8.
1: Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
2: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
4: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
2: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
0: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader. Ladies and gentlemen.

Te veo en la graciosa, eh? Ens han dit, ja sabeu, anoteu, que tenim un viatge pendent a les Canàries. És la graciosa, eh? Per si encara no sabia quina cançó és aquesta, que ha estat sonant tot el 2026. Cançó superimportant, eh? Perquè t'estiu també pel Mundial. Són el Quevedo i l'Elvis Crespo. Haurem d'anar a veure, eh? Si allà la vida és més sabrosa, sí o no. Tenim per aquí el Bizarrap i el Daddy Yankee amb la seva Bizarrap Music Session número 0. No la primera, però sí una de les més sonades a Flash FM.

0: Ya tú sabes que me, ya tú sabes que me.
1: Serà el Floyd Menor i el Chris M.J. en, Chris M.J. en aquest tema del 2024, el Gata Only. Des de Flash FM cap al món sencer, i és que fa dos anyets, mira els pitos, són les 11:30 del matí. Escolta, aquesta cançó va arribar a ser el top mundial, eh? Sens dubte, un èxit com aquest de la Bad Gyal i el Chencho Corleone, el Choque.

Les germanes Farelo, aquí les catalanes, diuen que volen sexe sexy, però la lletra de la cançó no sembla que vulguin el mateix, t'he de dir. Vinga, va, seguim. Ara, amb una altra, ens anem des de Vilassar de Mar cap a França per escoltar el Movet de J.O., que el tenim per aquí amb el seu Maladí i també amb el seu Pile, Michael Jackson Pile. A veure si algú aconsegueix entendre què és el que vol dir aquesta cançó, però escolta, quin ritme que té, com ens encanta aquí.

aquesta, la relació idíl·lica que tenen aquests dos, que s'estimen els dilluns, es mengen els dimarts, es fan petons tota la setmana i se'n van a la platja el cap de setmana, tot i que ara penso que ja no fa la temperatura, eh? Quina enveja, tu, quina relació tan maca tenen l'Helena Rous i el Manuel Turizo en aquest tema la setmana, estava clar? Escolta, seguim, que l'ambient està que crema amb el poder del ritme, aquí a la que manda una estonera més, va! I com l'ambient està que crema, està fire, fire, seguim aquí amb aquest tema, de Ximza, Arco i Casango, va!

Debe tirar más fotos, es el que ens diu el conillet dolent, el conejo malo, aquí a Flash FM. Fa un anyet que va sortir aquest tema i que ens ha regalat moments preciosos i que després d'un any encara ho continua patant per tot arreu. Com aquesta, del Ryan Castro, Capo i Gangsta, que també es fa un anyet i que continua sonant aquí a Flash FM, és La Villa.

0: te pienso demasiado, eh? Nosaltres sí que hi pensem la primera vegada que vam veure la Karol G, la Judy Lyne i el Rusowski junts. This is Flash FM. Ells tres, han tret aquest The Baby Wow, que ha arribat a ser el número 1 mundial i també que és el número 1 de la setmana. El nostre amiga Crac, aquí a Flash FM, una setmana més. Escolta, també hem obert una nova hora, Són les 12 d'aquest dissabte.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Efectivament, la Mireia Molina ja en teniu per aquí i també per aquí tenim el Mike Towers, és de Puerto Rico, amb una de les que ens ha portat aquest estiu, a la que manda és el Luna Namás.

0: Serà el Farruko, la Gracie i l'Stevie Aoki que s'han juntat aquest 2026 per portar-nos al Yapaque. Possiblement, recordi una miqueta aquest so, el Pepas, el 2021, que ho va patar en el seu moment i ha dit al Farruko, vinga, vindrem aquest any a tornar-ho a fer i ens ha portat, doncs, aquesta cançó. Escolta, també qui ho ha patat és el Bad Bunny, amb el seu debí tirar més fotos. Ve a dir-nos una coseta com EO.
1: Ella viene por ahí y nunca llega sola. Ella nunca llega sola. Todos los bandidos.

0: Tot el que sona un dissabte a la disco, nosaltres t'ho hem posat abans. Flash FM, el ritme del cap de setmana.
1: Brrr, Anuel.

0: buit.
1: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
2: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
1: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
2: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
1: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Escoltes Flash. Flash FM Andorra. 93.8.

del Vagabundo, del Sebastián Yatra, el Manuel Turizo i el Belé, de fons quants anyets, i que té aquest ritme que fa que no puguem parar de cantar-la, En res tindrem també una de les clàssiques, el Danny Ocean, amb el seu Me Rehuso, però abans anem amb una d'aquest estiu. Flash! Tenim per aquí el muchacha, d'ISIRVFV, un d'aquells èxits que ho ha estat petant i que ho continua fent aquí al Baix FM.

quina festa, que tenim muntada aquí a Flash FM. De bon matí amb Alanoder i 54 Ultra i el fenomen del Talk to You, que no para de créixer per tot arreu. Vinga, ens anem amb el Lucho RK i la seva nova etapa, on està fent música en solitari, i el tenim per aquí amb el seu aire.

0: Des del Baifo, a l'àlbum del Quevedo, ens arriba aquesta declaració d'intencions tan i tan maca. És el Golpito, aquí a la que manda.
1: Vale.
0: Doncs vale, eren el Quevedo i les Nueva Línia, que ara es diuen les 4, per cert, i que els hi vagin molt i molt bé juntes. Flash FM. Ens anem cap a la platgeta, ja que estem, mira, des de les Canàries, doncs amb l'Omar Kurz i el seu ritme, amb el...

Home, doncs si ens ho demanen aquests dos, el Bad Bunny i el Chencho Corleone, jo crec que tocarà portar-se bonito i recordar aquest tema del 2022, eh? Ens arribava directament a l'Un Verano Sin Ti, ja et dic, se'ns diuen que ens portem bé, ens portarem bé, que ens ho diuen el Bad Bunny i el Chencho Corleone, els dos és a Puerto Rico, eh? Vinga, anem a recordar una cançó de l'estiu de l'any passat, els Figaflauas, a la Fresca Remix.

0: Flash FM. És la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash.
0: Flash FM.
2: La que manda.

0: Tu eres pa mi i jo pa ti toa, eh? Moltíssimes gràcies, Lola Índigo, i Ana Mena, ho tindrem en compte aquí a Flash FM. És el pa ti toa. This is Flash FM. També dita la cançó del Petito, eh? Com li diu molta i molta gent. Escolta, és el número 1, eh? Aquesta setmana aquí a La Camana. I també cançó amb la cobrim una nova hora. És la 1 ja de la tarda del migdia d'aquest dissabte. Espero que estigui anant molt i molt bé.
1: Flash, Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Vinga, abans anem amb el Justin Quiles i el Cano, que volen oblidar-se de tot i és el que s'ha de fer. Vinga, va, anem a gaudir una estoneta.

Des del Moving to the Sun, des de França, el Hugel ens ha portat una de les cançons aquí a Catalunya d'aquest estiu, del 2026. De fet, és un tema que podràs escoltar segurament avui també a la Farinera de Vic, que és on tenim la residència aquest cap de setmana. Flash FM, des d'ahir pots escoltar el poder del ritme, de la mà, també del Sergi Domena, Lector Ortega, Bab Clover, Carlos Mon, Juanpa Claret, Marc Carmona, Serra, Uri G, etc. Escolta, ja ho saps, el poder del ritme dintre del mercat de la música viva el podràs seguir gaudint avui en cas que vulguis seguir escoltant-lo o que no hagis tingut l'oportunitat de fer-ho ahir, ja ho saps, 19 de setembre, avui la residència amb el poder del ritme. La GFM té casa a Vic, a la Farinera. Vinga, va, que t'esperem. Seguirem ara, ens anem cap a França amb el poder del ritme, aquest del que parlàvem, de la mà del Mové, DJO i el seu Maladí. Vinga, va. Si

0: 93.8.
1: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
2: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
3: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
2: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, Andorra la Vella.
4: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
5: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
4: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
0: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.

No me has escrito ni para pasar el rato, eh? És el que ens diuen aquest duo de perillosos, el Jay Wheeler i l'Omar Kurz, en el seu De Lejito Remix, eh? Escolta, balladors. També els balladors, eh? Com els que ens venen ara, són el Kid Voodoo i el JC Reyes. Llestos amb el seu Me Mareo.

és de l'Arena i Sal, aquest tema del 2023 que no passa de moda. Mare meva, l'Omar Montes, el Saiko i el Tumbau, com ens encanta, eh? Mare de Déu, senyor, és que és impossible no posar-se a cantar. Vinga, vaig, ja tenim per aquí, i està el Hugel des de França amb el seu Jamaica Bam Bam, una de les cançons d'aquest 2026.

Un himne, sens dubte, del 2019, que hem de dir. Aquest callaïta del Bad Bunny i Tiny, que sempre ens el deixem també. Doncs, sorprenentment, aquesta cançó no pertany a cap àlbum, del Conillet Dolent. És del 2019 i de cop ens hem transportat uns anyets enrere, però tornem al 2026 i accelerar una miqueta les pulsacions, Aquí a Flash FM, ara amb David Guetta, Tones and I i Teddy Swims i el seu Gon, Gon, Gon.

Són l'Helena Rose i el Manuel Turizo, que s'ajunten en aquesta setmana a explicar-nos la seva rutina de dilluns a diumenge, fent-se molts cariñitos, molts petonets, anant a la platja. Escolta, així qualsevol, quina enveja que em fan fins i tot a mi, és el que aspirem tots, jo crec. Vinga, va. Ja tenim per aquí llestes de tres reines, que són la Emilia, la Tini i la Nicki Nicole, i el seu Blackout.

Arrasant fins al terra, amb el Floyd Menor i el seu Peligrosa el 2024 aquí als estudis de Flash FM, que consti. Escolta, com s'ha tapat una miqueta el cel alguns punts del territori, anem a escoltar el Rayos de Sol Remix, a veure si és una miqueta el sol i pugen les temperatures. Va!

0: Pau, te pienso demasiado y me gustas demasiado. Tu quines lletres de poeta, eh? Són la Carol G, la Jude Line i el Rusowski en aquest Baby Wow. This is Flash FM. És el megacrack de la setmana aquí a Flash FM, una setmana més, i també, per cert, ens van deixar veure's. O sigui, ahir al concert a Nova York van sortir els tres a cantar, sens dubte, moment històric. Vinga, hem obert una nova hora, eh? Són les dues, seguim.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Tenim per aquí el Mike Towers des de Puerto Rico, i és també per portar-nos una de les cançons d'aquest estiu del 2026, és el Una Namà.

Sé que t'encanta, i després diu La Plena. Exactament aquest tema de Belé, de Westcool i de Obi on the Drums a Flash FM. Com ens encanta posar-nos a ballar amb aquests tres perillosos aquí, amb el seu, bueno, amb La Plena, com també ara tenim per aquí a l'Ozuna i a l'Omar Curs, El nostre OC ja està llest, és una col·laboració que vam portar fa molt poquet i que ens porten una novetat. No sé si és Cici, Sisi, però s'escriu Z-I, Z-I, així que és el Cici aquí a la que manda la seva novetat. Yeah, yeah.

0: 8.8.
1: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
4: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

El poder del ritme, de la mà del Cano i el seu Se pone las Nike, un tema del 2024 a Flash FM. Si algun dia el Cano m'escolta, m'agradaria preguntar-li per què les Nike, per què no unes Adidas, unes New Balance, per què justament aquestes i per què es posen les Nike. Són preguntes que se m'ocorren, eh? Vinga, va, seguim ara amb l'Issa, l'RUVFV i també el Crimli, que sempre ens el deixem i un d'aquells temes que ho ha patat aquest estiu i també aquí a la que mana. És efectivament el muchacha-cha-cha de cara bonita i de cuerpo bonito. Vinga, va.

0: sano.
1: És el Quevedo des de les Canàries. Ens arriba el Baifo, el seu disc, que conté aquesta cançó, eh? El Ni Borratxo. Bueno, ja ho veieu, ja ho heu escoltat. Ell diu que no se'n va de les Canàries ni borratxo tot el seu disc. El Baifo és una oda, eh? O sigui que, si voleu anar allà, ja sabeu, tenir les recomanacions al Quevedo. Vinga, va, seguim amb el poder del ritme de la mà del Juan Magán i l'Omar Montes.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Des del Baifo, el Quevedo i les Nueva Línia ja ho diuen, que les coses buenas sempre lleguen al golpito.
1: Vale.
0: Quina cançó tan maca, per favor, quant de ritme, sens dubte, un dels grans temes que ens ha portat el Quevedo amb el seu darrer disc, junt amb les Nueva Línia, que ara són les 4, és igual, les 4 on que, exactament, sí. Seguim parlant de relacions, ara, de la mà de la Tina i l'Ulises Bueno, parlen de dues persones que s'estimen molt però que no poden estar juntes, vamos, tot el contrari, són los dos amantes.
2: Esto dice así.

0: Uns aplaudiments pel Sebastián Yatra i el Mike Towers, que fa 5 anys ens van confirmar que eren la pareja de l'any. This is Flash FM. No sé exactament si es referien ells dos, però escolta, quin gran duo, eh? Que fan i quin gran tema que ens van portar. El 2021, vinga, va, ha arribat l'hora de que em despedeixi. Fins demà, com sempre, em trobaràs de 9 a 3 de la tarda. Que vagi molt i molt bé. L'Armand Maravall ja està llest, eh? Per qui m'està dient que sí amb el cap per portar-te una estoneta més amb el poder del ritme aquí a Flash FM.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Efectivament, de moment us quedareu vosaltres amb el JC Reyes, eh? I el seu Loquita, aquí a la que manda. Que vagi molt bé. Adéu.

0: Això només passa al Flaix Matí.
1: D'aquest matí de divendres.
2: Així estem la meitat de Catalunya.
1: Desperta!
2: Sí.
1: Desperta!
2: Només penso en la migdiada, jo, eh?
1: Desperta!
2: Prou!
1: No puc parar, no puc parar. A veure, va, anem al WhatsApp. Collons, anem al WhatsApp del programa.
2: Per què em fa riure aquesta merda?
1: Perquè tu ets humor de caca color pedopis. Per qui vulgui anar al col·le ben equipat.
2: Va, ja prou,
1: sí, ja està.
2: Siguem una ràdio professional.
1: Sí, senyor, sí, home. Flaix Matí, de 6 a 11. Flaix FM.

0: De moment mantenint-se un dia més com a número 1 aquí a La Camana. És el Petitó de l'Anna Mena amb la Lola Índigo. De fet, aquesta tarda mateix, d'aquí 3 hores, començarà el Calibre 45, farem F5, refrescarem la nostra llista d'èxits i sabrem si es manté al capdamunt de la nostra llista, eh? This is Flash FM. Això serà a les 6 de la tarda amb l'Edgar Manchado. Per arribar a aquella hora, 3 hores de ritme amb mi mateix, que sóc el Maravall. Què tal, família? La Mireia, que ja va abandonant l'estudi. I em quedo jo amb vosaltres per acompanyar-vos en aquesta tarda de ritme fins que no comenci el Calibre. No patiu, que el ritme aquí a Flash FM està garantidíssim, tu.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravall.
0: Sí, vinga, va, que comptem ja amb els 31 fam al costat dels Flash i Ice Cream. Aquesta es diu Dorayakis. Amb les que

Se teriza la piel cuando entramos en calor. Una de les moltes lapidàries que ens deixa l'Ozuna en aquesta col·laboració absolutament històrica. És de les grosses, aquesta. La va fer amb el Wisin, el rector, el fundador de la Universitat del Perreo. Una universitat que a mi m'hagués encantat cursar, la veritat. Va, que passem d'un quart de quatre aquí a Flash FM. Anem amb més coses. I aquestes coses són la Shakira. Aquí la teniu, al costat del Burna Boy, amb l'himne del Mundial 2026, el

0: 8.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
5: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
4: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
6: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
7: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
6: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 834040. 834040. Lloga a Planxisteria Delfín.

No tenen remei aquest parell, eh? Realment pinta xungo. El diagnòstic és greu, doctor. El Jack Wheeler, el Lover Kurtz, amb aquest The Legitor Remix, un dels grans èxits d'aquest estiu 2026. Te l'hem posat aquí a La Camana, pràcticament arribant a quarts de 4 de la tarda d'aquest dissabte. Família, anem amb una novetat, va. Flash. És la nova del Mike Towers. Sona així de bé. Es diu Carita Feliz, l'escoltes a La Camana.

Impossible no ballar-la, impossible no sentir-la com la que més, eh? Des del seu àlbum Debí, Tirar més fotos, al Bad Bunny, el rei del mambo, el rei del món, el rei del pop, podríem dir fins i tot a l'actualitat, amb aquest baile inolvidable sonant a Flash FM. I a més servint ja per apropar-nos, vaja, a 3:15 de la tarda. Tindrem per aquí el BL, el colombià, amb el No tiene sentido, però primer tirem cap a casa nostra. Va, amb la Bat Gyal, que està preparada per cantar-nos. Quina de totes? Ara veurem. En solitari, aquesta tan xula que es diu Dame.

demostren una química, aquest parell, que és difícil d'aconseguir a l'estudi. Vull dir, molt bé, aquí no sé si hi ha alguna cosa més, però vaja, com a mínim pel que fa a les veus, fan match, que, com es diu a les aplicacions, eh? Han fet match la Elena Rose i el Manuel Turizo, sonant a Flash FM amb això que es diu La Setmana, i que ens apropa cap a les 4 de la tarda. Ja, família, que ràpid passa el temps, tu. D'aquí no res, tindrem Ryan Castro al costat de Capo, amb la Villa, i també el Bad Bunny, que ens portarà cap a Nova York. Però primer passem per on? Per les Canàries, amb el Quevedo, el Baifo, el Chiquillo, el Capritxoso. Que bona que és aquesta cançó. Puja el volum, que escoltes La Camana.

0: Fins que l'Edgar Manchado ni qualsevol membre del comitè d'experts en ritme que tenim aquí a Flash digui al contrari, això continua sent el mega crack de la setmana aquí a la Camana. Karol G al costat de Jude Line i el Rusowski amb aquest tamarro gros, gros, gros que es diu Baby Wow. Te la posem per començar nova hora de ritme, família, va. This is Flash FM. This is Flash FM, sí senyora, més que res perquè passen uns minutets a les 4 de la tarda i tenim ganes de més. Aquí sempre tenim ganes de més. Tenim ganes de festeta. Us veurem en alguna festa aquest cap de setmana o què? Per allà, per Vic o per de qualsevol de les 3 festes Flash que tenim aquesta nit repartides per tot el territori, eh?
1: Flash, en directe, a Flash FM, sí. Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo, aquest sóc jo, va. A més, aquesta nit ens veurem a la Bisbal del Penedès, eh? Que estarem al Miquel González fotent-li canya a partir de les 11 de la nit. Si esteu per allà, ja ho sabeu, una bona festa Flash. De moment ens quedem amb Clan, el DJ francès, i aquest Café con Ron.

Hours, que ens demana una nit més, una vegada més, i que si les gusta lo podemos hacerlo pa siempre. Per tant, repetir, repetir, repetir, i una més, i més, i més, i encara més, i encara més. Doncs aquesta que es diu Una Namàs, sonant a La Camana, ja ho saps. És moment, però, de tornar cap a casa. Deixem enrere Puerto Rico i tornem cap a Catalunya amb el Sopa de Cabra. Flash. Aquest 2026 presenten la nova versió del Camins amb la Su i el Món DJ.

0: 8.
1: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
2: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
1: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
2: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
1: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
2: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
1: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
3: Flash FM Andorra. La ràdio dance leader. 93.8 FM.

La veritat és que aquesta cançó com a missatge, doncs, val la pena escoltar-la, eh? Perquè és positiu, és optimista, les coses bones lleguen al golpito, que és una manera canària de dir que les coses bones triguen a arribar, però que al final sempre arriben, eh? Vull dir, escolta, no deixeu de lluitar-ho per molt complicat que sembli. Va, no fotem. Escoltes La Camana, era el Quevedo amb el golpito. D'aquí no res, tenim el Bad Bunny amb el Titi Me Preguntó. Bueno, primer, però, és el Farruko, al costat de la cantant Gracie i el productor Steve Aoki, els tres units per fer això que es diu Ya Pa' Qué.

I de sobte, tots són risses, l'alegria és i la pena. L'enemic, un bon col·lega, solucions i no problemes. Una lletra xulíssima, fantàstica. Llàstima que, no sé per què, els figaflaues aquí van posar risses en castellà, amb lo maco que també és dir en català. I de sobte, tots són riures o rialles, eh? Escolta, fem servir la llengua. Ja que la tenim, tu, vinga. Alguns de vosaltres aquest cap de setmana també fareu servir la llengua, no? Molt bé, escolta, ja sé per on aneu. D'aquí no res, Mora i Zetangana, Flash. Amb aquesta d'aquí, que vam fer plegats l'any passat, una de les col·laboracions més esperades i més exitoses de la temporada passada. Sona a Flash, es diu Droga. Última.

De cara bonita, de cuerpo bonita, de cara, de cos, de perfil, d'esquenes, des de tot arreu, des de qualsevol punt de vista, 360 graus, aquesta muchacha que canten la Isa al costat de l'RVFV Flash. Va, here we go, que seguim amb el nostre ritme. D'aquí no res, tindrem la Karol G, també Plan B, el duet de moda de fa 20 anys gairebé. Amb el Fanàtica Sensual. Primer, però, anem amb aquesta batxeteta tan xula que ens presentava el Manuel Turizo. Es diu Por un pendejo no se llora. Otra.

Jo crec que si ens posen això a la discoteca, ens tornem tots ben bojos, eh? I ben boges. Loco Locos. Es diu així, és aquesta col·laboració d'Autèntic Luxe que van treure fa uns mesos el Gordo al costat de Rainier Zonneveld. Te la posem aquí a la camana. I a més serveix per apropar-nos ja tranquil·lament cap a les 5 de la tarda. I arribarem amb el Lugel i el seu Moving to the Sun, però primer... Va, que estem d'electrònica. Sí? Doncs vinga, va, tenim ganes d'això també tan xulo. Igual ja te la coneixes, és producció del Sergi Domena, al costat de The Beat, una novetat d'aquest 2026 que sona Flash només. Es diu Molt Malament.

0: Bueno, bueno, bueno, família. Aviam, veient la de candidats i candidates que hi ha, és possible que aquesta sigui ja l'última vegada que algú presenta el Petito de l'Anna Mena i de la Lola Índigo com a número 1 de Flash FM. Més que res, perquè d'aquí una horeta s'hi posa l'Edgar Manchado a fer F5, a refrescar la nostra llista d'èxits, i veurem si algú aconsegueix desbancar-les del més alt de la llista. This is Flash FM. Això ho sabrem, com sempre, de 6 a 9, que és el programa Al Calibre 45, que doncs determina l'ordre, les posicions de la nostra llista d'èxits. De moment, per arribar a aquella hora, encara 60 minuts més de ritme amb mi, que sóc el Maravalle, encantadíssim de ser-hi.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor. Aviam què tenim per aquí. Carai, tu, anem forts, comencem forts aquesta hora, amb el Màquina Time.

Mambo Kings. No fallen, els Mambo Kings, amb una producció d'aquestes de Old School de l'Ozuna. I ja té uns anys, aquest Baila, Baila, Baila, la versió remix amb el Daddy Yankee, amb l'Anuel, amb el Farruko i amb el J Balvin. Vaya cracks que s'han anat a juntar en aquesta cançoneta que sona aquí a Flash FM. No sé què deia l'Anuel per aquí sota, és igual. No li farem cas a aquesta hora, més que res, perquè ja estem aquí passant d'un quart de sis de la tarda. Hem escoltat el de Elegidos Remix, hem escoltat Manuel Durizo i Capo amb el Que Pecao, moment de quedar-nos a Colòmbia amb BL i Westcol. Amb aquesta, la plena.

0: 3.8.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
5: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.

Sens dubte, un dels temes de l'estiu 2026, si no la cançó de l'estiu, La Graciosa, de l'Elvis Crespo amb el Quevedo, que em fa sorgir un dubte, que és per què van triar dir-li La Graciosa a un illot que hi ha al nord de Lanzarote, la penya que li va posar el nom fa tropecientos anys. Per què li van dir La Graciosa? Què passa, que hi havia la gent d'allà, era molt divertida o què corall? Bueno, si ho sabeu, ja ens ho explicareu, que vosaltres també sabeu moltes coses, ja ens ho expliqueu. D'aquí no res, tindrem Soulking, sonant a Flash FM, al costat de Lola Índigo i RVCV, amb el Casanova, o també Maluma, vaya hit, el Felices los Cuatro. La tenim ja preparada per punxar-te-la a aquesta hora, eh? Abans, però, què fem? Doncs fem una mica de Bad Bunny, no? O què? Des del seu últim àlbum, aquesta tan potent es diu EO.

No podia ser un cap de setmana flash sense ells, els holandesos, a Notre-Dame, aquesta producció absolutament fantàstica. Una mica de house funky. Es diu Talk to You, l'escoltes a la Camana. I a més serveix ja per, bueno, pràcticament arribar a tres quarts de sis, mare meva, que ràpid passa el temps. Dios, d'aquí no res, tindrem l'Omar Kurtz amb el Coco, però primer anem cap a Palma. Mallorca, parlo de Mallorca. Amb el Relsby, aquesta es diu Tu Bassin.

0: Jo mal crec al Mike Towers quan diu que les porta totes absolutament boges amb el seu Lala. Sigui el que sigui que vol dir l'Ala. En qualsevol cas, un tamarro de fa 3 temporades sonant a la camana per anar tancant aquesta edició del Poder del Ritme, eh? This is Flash FM. Més que res, perquè ja en 5 minutets escassos s'hi posa l'Edgar Manchado amb el calibre 45. La llista d'èxits de Flash FM quedarà actualitzada a partir de les 6 i fins a les 9 del vespre. Jo m'acomiado de vosaltres, família. Vinga, va.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Que tingueu una bona tarda, que tingueu un bon vespre de dissabte. Me'n vaig amb una cançó d'aquestes positives xules. Són els Tyets, amb aquesta que es diu Era això. Perdut.

0: Flash FM. Són les 6. No saps què escoltar? Tranquil, nosaltres et donem 45 raons per quedar-te a Flash FM. Des d'ara i fins a les 9 del vespre, estigues atent al rànquing més esperat de la setmana. Calibre
1: 45. Toma, toma.
0: Comença el Calibre 45. Amb Edgar Manchado.
1: Què passa, família? Com estem? Molt bona tarda. Aquí un dissabte més. A l'emissora del ritme, Flash FM. Ah, que sí? Per servir-los i per buscar, o com a mínim intentar-ho, quin serà el número 1 dels propers 7 dies? Quina serà la cançó més important de Flash FM, aquesta que no pararem de donar la tabarra i que cada dues hores puntualíssima tindrà el seu moment de glòria? Aquesta setmana ha estat el Petitó, Adana Mena i de Lola Índigo. I avui dissabte pot passar qualsevol cosa, perquè Petitó ja porta dues setmanes consecutives liderant i avui és dia de buscar resposta, si tindrem relleu o no tindrem relleu d'aquest Calibre 45 by Plazo, una gent fenomenal que al llarg d'aquesta temporada ens acompanya com a main partners d'aquest meravellós programa que repassa la llista de Flash FM. Una forma maquíssima de finançar els teus pagaments de forma flexible, perquè no es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Serveis oferts per ID Finance, Plazo SL. Tota la informació la trobareu a plazo.es, Plazo, patrocinador del Calibre 45.
0: Número 1.
1: Quin ha estat el número 1 de tota aquesta setmana? Si no sabeu què és Petitó, si no sabeu de què us estem parlant, escolteu-la que val i molt la pena. És l'última d'Anna Mena i Lola Índigo. Niña.

0: ja són dues les setmanes consecutives i aquesta cançó porta liderant la llista oficial de Flash FM i avui veurem, o com a menys intentarem sortir de dubtes de si hi haurà alguna altra cançó que li pugui prendre el lideratge, si pot tornar Quevedo a ser número 1 amb La Graciosa o amb El Golpito, si pot tornar a ser número 1 al Movinto de Sant, si ho serà per primera vegada la setmana d'Elena Rose i de Manuel Turizo, el Maladí, el Talk to You, hi ha moltíssimes cançons candidates a endur-se al número 1, la medalla d'or, la millor entre les millors que sonen aquí a Flash FM. Avui, el 19 de setembre, una edició en la qual tindrem 8 cançons que pugen, 20 cançons que baixen, 15 cançons que mantenen calaix i dues entrades en llista. Això vol dir que hi ha dues cançons que abandonen el nostre chart, com són el Love de Clarent i el Choque de Bad Gyal i Choncho Corleone. Cançons que marxen, que abandonen el nostre calibre 45. Com diem, hi ha dues cançons que entren. I qualsevol de les 45 són potencials de sonar a qualsevol de les festes Flash FM que tenim preparades per aquesta mateixa nit de dissabte. Una nit que anirem repassant de mica en mica perquè tenim la Bisbal del Penedès, el Col·legi i Besalú. Són els tres municipis als quals ens desplaçarem aquesta mateixa nit de dissabte i veu triar el que us queda més a prop. Nosaltres comencem a comptar i ho fem de baix cap amunt.
1: Dissabtes de 6 a 9 del vespre. Afina la punteria amb Edgar Manchado i el Calibre 45.
0: I tanca la nostra llista el nostre rècord de permanència.
1: 45.
0: En baixa una amb 63 setmanes a les seves esquenes, Luke Ray BM amb la seva morotxa. Camisa trans...

0: Posicionada la setmana amb Elena Rose, una cançó que trobarem més endavant dins el nostre top 10. Ara de fons, Per un pendejo no se llora, una proposta que porta Manuel Turizo en solitari, que no ha assolit el lideratge en ninguna de les 33 setmanes que porta en llista, i aquesta setmana, a més, en perd una.
1: 43.
0: També la caiguda, cau dues, aquesta de Quevedo, Scandic.

0: Menjador presenta el Calibre 45. Dissabtes de 6 a 9 del vespre a Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.

l'inici has reconegut que érem nosaltres. És que ets dels nostres. Flash FM, l'emissora del ritme. Flash FM. Flash. Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash. Només entren els millors. Això és el Calibre 45. Nova entrada al Calibre 45.

cançó, la proposta que ens fa arribar amb Abans jo després del Maladí, tot un dels grans hits d'aquest estiu. De moment, el Maladí no ha arribat al número 1, no ha assolit la posició privilegiada. I no només això, sinó que ja ens porta un nou tema, que és aquest que sona de fons, que es diu Pile, i que de moment ja passa a formar part de les 45 imprescindibles de Flash FM. Avui debut al nostre chart. Ja va ser aspirant la setmana passada i ara ja, per fi, entra de ple dret dins de les 45 oficials de Flash FM. Enhorabona per Mabatjó, enhorabona per Pile i, com us dic, Maladí ha de sonar i us avanço, us anticipo que serà dins del nostre top 10. Ara és moment de seguir comptant, ho havíem deixat per la número 41, efectivament. Pile, número 41, és la primera de les dues entrades en llista. Encara ens falta una altra entrada per descobrir, però abans ens hem d'aturar a la número 40. Amb una proposta que cau i de valent, és la baixada més forta, amb Versis, John Summit, el Fercho, amb Chica 305. Quiero

0: Dues cançons que Henry Méndez ens cola dins la nostra llista aquesta setmana i qui ens havia de dir que Henry Méndez de ple 2026 tindria dues cançons dins el calibre 45. Aquesta és una d'elles, es diu El Xiringo, al costat d'Estiu 22. Manté calaix el número 38.
1: 37.
0: I una més amunt, una cançó que em perd una, Omar Cous i Ñengo Flow a través del seu Forever Tugantel.

0: 25 setmanes que es mantens en la llista, la versió 2026 del Camins, Somnis i Promeses, remescla, producció nova de Mont DJ, i òbviament qui l'ha acompanyat, doncs, els originals de One and Only, Sopa de Cabra i la Su, per aquesta proposta que en cau 3 i que es queda la número 36 aquesta setmana. Arribem a un moment important del nostre calibre 45, que és ni més ni menys que destapar el nostre megacrack que més dona la casualitat d'aquesta segona entrada en llista d'aquesta setmana. Abans de fer-ho, i per deixar-vos una miqueta amb el cuc, abans ho descobrim, quina cançó serà el megacrack d'aquesta setmana. El que anem a fer és un salt en el temps, un salt ni més ni menys que de 16 anys enrere.
1: El calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Perquè tal setmana com aquesta, i més concretament tal dia com ahir, però del 2010, Floraida i David Guetta s'alçaven amb el número 1 amb el...

0: I mai han passat 16 anys i sonen igual de bé que el primer dia. Tal setmana com aquesta fa 16 anys era número 1 de Flash FM, Club Can Handle Me, i ara arriba el grandíssim moment de destapar el megacrack d'aquesta setmana.
1: En diem megacrack, oh, ja, perquè feia llens dir-ne tros de tema.
0: La trobem al calaix número 35, és la nova de Lucho RK, sona de fons, és nova i es diu Aire. Enhorabona.
2: Bebé, que hay de malo, que te quiera sacar a bailar, si la vida es un regalo.

0: ser l'últim número 1 del 2025, el primer número 1 del 2026, la Bizarrap Music Sessions número 0, la que va acompanyat de Dian, que aquesta producció de Luisa Bizarrap encara es mantenen dins el nostre chart després de 45 setmanes en llista. Aquesta setmana perden 3 calaixos.
1: 33.
0: També perd, i un pèl més, 5 avall per Shakira Bele i el seu Algo Tu. Quiero vivir.

0: tornat molt més relaxat del que ens tenia acostumat Mike Towers a través d'aquesta nova proposta que es diu Carita Feliz, que la setmana passada va entrar en llista, va debutar dins el nostre Calibre 45, i aquesta setmana es converteix en una de les cançons que més pugen. 8 amunt i ja es col·loca el calaix número 32. No és la pujada més forta, perquè bé, tindrem una cançó d'aquí una estona que pujarà més que 8, però sí que és cert que és una de les cançons que pugen amb més força i més contundència. Haurem d'estar molt i molt atents a quin serà el progrés d'aquest Carita Feliz de Mike Towers, que em fa molta gràcia perquè Emilia i Ana Mena ja tenien una cançó que es diu Carita Triste, i ara toca el Carita Feliz, però contràriament al Carita Triste, la melodia és més feliç que el Carita Feliz, que és bastant trista, però vaja. Per gustos colors. I precisament, com que per gustos colors, aquesta nit us portem tres festes Flash FM a tres municipis ben diferents, perquè podeu triar el que us quedi més a prop o els DJs que us vingui més de gust veure, tu. Això també pot ser així. Al Col·legi hi trobareu en Sergi Domènech i en Jaume Riu. A Besalú ens trobareu a Héctor Ortega i aquí us parla ara mateix, que és l'Edgar Manchado. I a la Bisbal del Penedès hi trobareu en Miquel González i l'Armand Maravalle. Estem tots els DJs de Flash FM, absolutament tots distribuïts per diferents punts del territori. Això sí, heu de triar el que us quedi més a prop, i si teniu ganes de festa, que espero que la resposta sigui sí. El Col·legi, Besalú o la Bisbal del Penedès. En totes les tres portarem tot el bo i millor de Flash FM, tot el ritme que ens caracteritza, i samarretes Flash FM, que sé que també van molt i molt i molt buscades.
1: 31.
0: Vinga, tenim temps de posar-ne alguna més abans que arribem a les 7 de la tarda. És torn del Màquina Time, amb Baixa Dues, Vegas i Like Mike, aquesta setmana calaix número 31.
2: Amigos, this is Dimitri Vegas and Like Mike. You can now listen to our new single.

Flash FM. Són les 7. Flash FM.

0: cançó que a mi em recorda un pèl a aquella de Figaflaues que es deia La Fresca. Les vibes. Em dóna moltes vibes d'estiu. Avui va tot tan bé que estem on volíem estar. És el nou projecte de Dani Six i It's Kid. Bé, que nou, nou amb la tonteria. Ja fa 6 setmanes que són aquí a Flash FM, que són en el calibre 45. Han pujat dues. Aquesta setmana és una de les poques cançons que aniran cap amunt, ja que tenim només 8 cançons que pugen, per contra, 20 que baixen, 15 que mantenen calaix i dues novetats que ja hem destapat. Una d'elles en forma de Mega Crack, el més nou de Lucho RK, que es diu Aire, i l'altra, el més nou de Mabajo, que porten després del Maladí, que es diu Pile. Ara serà moment de sortir del nostre chart, sortir del nostre calibre 45, però per un bon motiu, perquè anem a destapar candidates a entrar en llista. Aspirants, cançons que són ben noves, o fa ben poquet que han sortit, que de moment encara no les tenim sonant de forma habitual a Flash FM, i que qui sap si probablement la setmana vinent ja puguin formar part del nostre calibre 45.
1: Et presentem les novetats de la setmana. Sonen per primera vegada a Flash FM, els futurs èxits de les pistes de ball.
0: La primera d'elles és d'artistes molt ben coneguts en aquesta casa, Clarín per una banda, Omar Cors per una altra, tenen un tema junts que es diu Ojos Brujos. És aquesta. Ei, ei.

0: moment és un aspirant entrant en llista. Veurem com rutlla aquesta setmana, si la demaneu a l'Interactua, si la voteu a través del Calibre 45 i si la feu entrar la setmana vinent. El més nou de Clarenyo, Marc Orts, es diu Ojos Brujos.
1: El més nou, el Calibre 45.
0: Tenim encara un altre aspirant entrant en llista, que és aquesta de I Am. És nova i es diu Te Vi Perreando.

0: Per aquest jove artista que es diu IEM i que probablement sigui la primera vegada que sentiu d'ell a través d'aquesta cançó que es diu Te Vi Perriando. Apunteu-la, que després és d'aquestes que s'enganxen i amb un final que recorda molt el Cayó a la Noche, aquest final tecno que res té a veure com comença de com acaba. Un cop destapat les dues aspirants d'aquesta setmana, tornem a entrar dins la nostra llista.
1: Cada vot compta. Cada posició importa. Calibre 45.
0: Amb un tema que en baixa 3, Cano, Justin Quiles.
1: 29.
0: Fa 21 setmanes que la sentim. Es diu Olvidarnos de tot.

0: ens va hipnotitzar des de la primera vegada que la vam sentir. Shimsa, Kasango i Arco a través de Falla, Falla, una de les cançons que menys setmanes porten dins la nostra llista, un total de 4, i la tenim de pujada. No para de pujar aquesta setmana, en puja 2, pensant en el futur, ja aquesta cançó fins on pot arribar, i la veritat que pensant en el futur està molt i molt bé, però si sempre vius pensant en el moment ideal, aquest mai arribarà. I en canvi, en Plazo, qualsevol moment és perfecte. Finança els teus pagaments de forma flexible, perquè no es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Serveis oferts per ID Finance, Plazo SL, tota la informació la trobareu a plazo.es. Plazo.es, que a més Plazo aquest any és orgullosíssim patrocinador del Calibre 45. Gràcies, gent de Plazo, ens ho poseu tan i tan fàcil. Anem a fer una breu pausa i tornem amb la cançó número 27. Un tema que ja us anticipo que en el seu moment va sonar molt, molt, moltíssim, farà uns 15 anys més o menys, i ara s'ha tornat a posar de moda. Pausa i la sentim junts.
1: Edgar Menjado presenta el Calibre 45. Dissabtes de 6 a 9 del vespre a Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
2: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
3: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
2: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
3: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
2: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
4: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
2: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
4: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
2: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
1: Aquí no trobaràs debats profuns.
5: Hola, com et dius?
6: Què passa?
7: Me llamo Pedro.
5: Pedro, Pedro, Pedro.
1: I una harmonia de piano sensible. Ni un coaching dient-te...
8: El futur és ara.
1: Aquí només trobaràs...
9: Ritme.
1: Cançons que et fan pujar el volum, que et fan impossible quedar-te quiet ni un segon.
9: Som Flash FM. I tu ets dels nostres.
1: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Dissabtes de 6 a 9 del vespre. Afina la puntería en Edgar Manchado y al Calibre 45.
10: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
11: Con su amiga en una calle de Madrid.
10: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.
1: 27.

0: Juan Magán, que sembla que l'ha envaït la nostàlgia. No és el primer remix que ens porta. Aquest és el que pertany a Bailando por ahí. Canvi de títol, Ayer la vi, i no la signa sol al seu costat. Omar Montes, que òbviament a principis de la dècada anterior, jo crec que Omar Montes ni passava pel cap ser cantant. De fet, jo crec que la vida d'Omar Montes a principis de la dècada anterior era bastant diferent a com està la seva vida ara mateix. Gràcies, número 27, per Ayer la vi, una cançó que fa 28 setmanes que està entre nosaltres. I el que fem ara mateix és tirar enrere el temps. Mala meva, 13 anys, tu.
1: Obrim el túnel del temps al calibre 45 per escoltar els signes que mai han passat de moda.
0: Tal setmana com aquesta, i més concretament, tal dia com demà passat, passava a liderar Flash FM i el calibre 45, aquesta artista. Només en va venir una, no en van venir més. I era aquesta. Bombo, bailar al sol del bombo.

0: passa va liderar Flash FM un 21 de setembre del 2013 després que el Wake Me Up d'Avicii hagués estat número 1 durant 3 setmanes consecutives. Sí, ha canviat el panorama i bastant.
1: Dissabtes de 6 de la tarda a 9 del vespre. Edgar Manchado posa ordre al calibre 45.
0: I tornem al 2026 amb la pujada més forta d'aquesta setmana.
1: 26.
0: Nou amunt per l'últim projecte dels Detalles que ha aterrat aquí al calibre 45 fa 3 setmanes. Es diu Era això. Perduts

0: Van tenir el seu moment de glòria el passat mes de març, quan va liderar durant 3 setmanes consecutives la nostra llista el so de Ryan Castro i Cap Pop, aquesta zona de fons, La Villa, prenent de referència també el mateix sample que el Jamaican Bam Bam d'Ugel. Bam Bam Beat amb Bam Bam, aquesta setmana mantenen calaix el número 24, així com Flashy Ice Cream i 31 Fam, el sentíem fa un moment amb el Dorayakis, que mantenen el calaix número 25.
1: 23.
0: I també manté el seu calaix, en aquest cas el 23, el so de Marc Ours, Ni Puja Ni Baixa, després de 20 setmanes amb el seu Coco.

que tenia la setmana passada, que ara és número 21. Sembla que les cançons fins ara ni pugen ni baixen, no es mouen, perquè el Dardos, que hem sentit abans, també és que a la número 22. Aquesta és de Gordo, es diu Loco Loco, fa 14 setmanes que ens acompanya, i com diem, ni puja ni baixa. Aquí es queda. Una mica de moviment per Quevedo, baixa una amb un dels seus grans números 1 d'aquest 2026. Aquesta és Ni Borracho. Hoy me he visto

0: Òscar Menjado presenta el Calibre 45. Dissabtes de 6 a 9 del vespre a Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
2: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
3: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
2: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
4: Emergències musicals, en què et puc ajudar?
5: Estic boig per una cançó!
4: Tranquil, on ets ara mateix?
5: Massa avall de la llista de Flash FM! Això és una injustícia!
4: Si vols que sigui el número 1, esperis més i vota!

I d'aquí després va venir el Moving to the Sun, un artista que s'ha consolidat 100%. Tot i que nosaltres ja fa temps que apostem per ell, m'atreviria a dir que inclús és d'abans de la pandèmia. És un artista, un francès, que ja hem sentit amb diverses propostes. Sí que és veritat que ninguna d'elles s'ha aconseguit ser número 1 de Flash FM, probablement sí Mega Crack, però ninguna número 1. Jamaica Bam Bam va ser la primera i després Moving to the Sun la segona. Un Moving to the Sun, per cert, que la setmana passada la teníem al calaix número 3 i que avui és una de les aspirants a poder recuperar el número 1. Ja va ser número 1 el Moving to the Sun, però podria tornar, com també ho podria fer la Graciosa o com ho podrien ser altres propostes. De moment, el nostre vigent número 1 és el Petit Toa i minuts abans de les 9 del vespre sabrem si repeteix i hi haurà una tercera setmana amb Petit Toa com a número 1 o no. Pel camí encara ens queden unes quantes cançons i hem destapat el nostre Mega Crack, que de fet, mira, el sentirem d'aquí un momentet. Hem destapat l'altra entrada en llista, que és la nova de Mavatjo, la que ve després del Maladí, que es diu Pilé. I ara anem a destapar la número 17, una cançó que ja va ser un dels hits de l'estiu de fa uns quants anys, de la dècada anterior, i que ara es torna a posar de moda perquè Juan Magán està molt nostàlgic. 17. I també ho estan José de Rico i Henry Méndez, artistes d'aquest Rayos de Sol Remix, en baixen dues aquesta setmana.

0: emergències musicals, en què et puc ajudar?
1: Estic boig per una cançó!
0: Tranquil, on ets ara mateix?
1: Massa avall de la llista de Flash FM! Això és una injustícia!
0: Si vols que sigui el número 1, esperis més i vota!

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Tarragona, 101.8. Vilaseca, Salou, Torredembarra, Reus, Cambrils, Mont-roig del Camp, Riudoms. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 8.

0: del Baifo, que no ha sonat tant com tota la resta, i és precisament la cançó que li dona nom a l'àlbum. Aquest es diu El Baifo, que és el calaix número 16. Ni puja ni baixa aquesta setmana. Quevedo a través del calibre 45, la Graciosa ha estat número 1, el Golpito ha estat número 1, ni Borracho ha estat número 1, però aquest Baifo sembla que li costa una mica més. De moment, es queda aquí el calaix número 16. Per cert, família, ja sabeu que aquesta temporada Plazo ens fa companyia aquí al calibre 45 i ens recorda que no deixem les coses per després, que si després ho faig, que si després canvio això, que si després truco no sé qui. Amb les línies de crèdit de Plazo converteix aquest després en una ara gràcies a la flexibilitat de pagar i anar-ho tornant al teu ritme. Línia de crèdit concedida a través de l'aplicació d'ID Finance Plazo SL. Tota la informació la trobareu a plazo.es. Plazo, que és el patrocinador del calibre 45. Una gent molt ben parida, perquè aquí només contem amb artistes ben parits, cançons ben parides i gent molt ben parida, com és la de Plazo, que ens acompanya dissabte rere dissabte aquí al calibre 45. Ens falten 15 cançons per escoltar. Anem per feina, que si no, no les escoltarem totes. Arriba el moment de pescar un dels grans números 1 d'aquest 2026. Això sí, en el moment que va ser número 1 érem la versió original de Jay Weller i ara la fem sonar amb el remix d'Omar Courts. En baixen dues.
1: 15.
0: De Lejitos Remix.
2: Ja, ja.

les que més ha sonat aquest estiu sense cap mena de dubte. Muchacha bonita, muchacha te quiero. Fa 24 setmanes que forma part del nostre calibre 45 i després d'haver assolit el seu punt més àlgid, ara li toca baixar Aysam, Kremli i RVFV. En baixen dues aquesta setmana. 13. En canvi, fa menys que la tenim per aquí, aquesta. Fa 5 setmanes que es va estrenar el nostre calibre 45. Es diu Gigi i és el nou projecte d'Ozuna amb Omar Coles. En puja una. Yeah, yeah.

0: Enganchado presenta el Calibre 45. Dissabtes de 6 a 9 del vespre a Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per

0: i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem!
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727 377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.

93.8. Escaldes Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Dissabtes de 6 a 9 del vespre. Afina la punteria amb Edgar Manchado i el Calibre 45. 12.

Top 10 aquesta setmana es queda a la número 12, el projecte de Karol G, Jodelín i Rusovski, 8 amunt per Baby. Uau, una cançó que és qüestió de temps que acabi sent número 1 de Flash FM. 11. I per aquí una cançó que baixa i que no ha aconseguit arribar a la part més alta del nostre chart i salta del nostre top 10. 11 per Die Die.

0: les cançons de Bad Bunny que també van per acabar fent remescles techno, com és el cas d'aquest Café con Ron, proposta de Clan, una formació que aterra i que fem sonar per primera vegada aquí a Flash FM. Està funcionant gens malament la proposta, pujant dues aquesta setmana i ja es colen dins el nostre top 10.
1: Vull.
0: I la baixada, després d'haver estat un dels grans números 1 d'aquest estiu, Quevedo en baixa dues amb Nueva Línia i el Golpito. Mami,

0: perquè el seu nou tema, Pilé, forma part ja de la nostra llista, debut al calaix número 41, i l'altra proposta, la més coneguda, Malagi, no para de pujar posicions. 4 amunt, i aquesta setmana es col·loca a la número 6.
1: 5.
0: I cada vegada estem més a prop de saber quin serà el nostre número 1, si repetirà Petito amb Ana Mena i Lola Índigo, o hi haurà alguna altra cançó que li prengui el lideratge. De moment anem per la número 5, Another, manté calaix. La setmana passada també tenien aquesta posició amb Talk to You.

0: descobreixeu el calibre 45.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, entrem al tram final.
0: 3.
1: El bronze és per Ugel, moving to the Suns.

0: sé si estem en disposició ja de dir que és la cançó de l'estiu o hem d'esperar alguna cosa més. No sé, això també va a gustos, eh? Quina ha estat la cançó de l'estiu? És que clar... Aquesta s'endú molts números. La Graciosa amb Quevedo i Elvis Crespo, tants números com 7 setmanes no consecutives número de Flash FM. Aquesta no podrà ser.
1: En la Graciosa la vida es más sabrosa.
0: Es va desenganxar del número 1 fa un parell de setmanes, setmana la qual el petit Toa va agafar el relleu del lideratge de Flash FM. El va prendre el 5 de setembre del 2026. La setmana passada, petit Toa es va reafirmar amb una segona setmana com a número 1. I amics i amigues, el que us he de dir a aquesta hora del vespre, el que us he de comentar quan falten escassos minuts per arribar a les 9 del vespre, és que Petit Toa torna a ser el número 1 de l'emissora del ritme i que, per tant, ja són 3 les setmanes consecutives que lidera Flash FM. I que probablement per molts i moltes sigui Petit Toa la cançó de l'estiu, clar. Potser ha arribat un pèl més tard que la Graciosa, però no, per això és menys bona. 3 setmanes seguides liderant en porta 12 dins la nostra llista i veurem si la setmana vinent podrà aconseguir el mes sencer i tancar el calendari o no. De moment, l'únic que sabem és que seguirà liderant Flash FM i seguirà sonant cada 2 hores aquí, puntualíssim, a l'emissora del ritme.
2: Número 1.
0: I que amb ella tanquem aquesta edició del Calibre 45 by Plazo. Gràcies a tots vosaltres i a Plazo per patrocinar la llista oficial de Flash FM.

0: El calibre 45 ha estat patrocinat pel teu millor aliat de les finances, Plazo. Finança els teus pagaments de forma flexible, perquè no es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Serveis oferts per ID Finance Plazo SL. Més informació a plazo.es. Plazo, el teu crèdit, les teves normes.
1: Flash FM. Són les 9. Ja està tot a punt pel warm-up, així que és el moment de deixar tot el que estiguis fent i deixar-te emportar per la sessió que ve a continuació. Comença la festa amb el mestre Sergi Domènech. Comença el warm-up. Come on, baby, when the music play, wanna see you dance.

0: fred a la pista. Escalfa amb el warm-up. Engega motors amb la sessió exclusiva de Sergi Domena i els ritmes més potents del panorama internacional. La selecció perfecta. Els preliminars per triomfar a la nit. Energia, ritme i molta festa. Warm-up. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 de la nit a Flash FM.
1: Flash.
0: La nit comença amb el warm-up, mesclat per Sergi Domena.
1: Flash FM.
0: Flash FM. Són les 10.
1: Flash FM.
0: Sabem que us esteu preparant la vostra festa de dissabte i que necessiteu els best moments de la setmana del Flash Urban. Per si us els heu perdut o si els voleu tornar a escoltar, comença el Best Of del Flash Urban. Amb Miquel González i Tomàs Poal.
2: Ja tornem a ser dissabte i ja torna a començar un Flash Urban Best Moment.
3: Bueno, bueno, bueno, bueno, que se vienen buenos momentos, hijo, buenos momentos.
2: Hola, Tomàs Poal.
3: Miquel González, molt bon any a tu i a tota l'audiència que està preparada per recuperar els momentazos de la setmana que s'han perdut.
2: Que bé.
3: Home, que bé, no?
2: Des d'ara fins a l'hora en punt de la matinada, si t'has perdut els millors moments del llarg de tota la setmana, des del dilluns fins aquest divendres passat, doncs ara els recuperaràs aquí, al Flash Urban Best Of. Vinga.
3: I escolta, què trobaran els oients? Doncs moltes bromes telefòniques, també sí, discussions de la nostra sexòloga en dos masclistes.
2: Olo.
3: I moltes trucades random que ja sabeu que podeu trobar al programa, com sempre.
2: I que si avui tampoc pots tornar a escoltar el programa, doncs que sàpigues que sempre pots anar a la nostra pàgina web i recuperar els millors moments a flashfm.cat.
3: A la carta de flashfm.cat, poses allà a la carta, com bé he dit, i poses Flash Urban i pots trobar tots els top moments i també les hores dels programes.
2: Ah, vale, perfecte. Doncs vinga, fins a la una, et quedes aquí amb nosaltres a Flash FM, al Flash Urban, els millors moments de la setmana, que comencen en 3,
3: 2, 1, va.
2: Vinga.
0: Els millors moments no els passes ni amb la família, ni amb la parella, ni molt menys al curro. Els passes amb aquests dos. Aquí tens els millors moments del Flash Urban.

0: No, Axel.
1: Tranquil, que se soluciona.
2: No, però feu-ho ja.
0: Però digue-li ja la teva cangur. Quan la veuràs, a la cangur?
1: La truca ja.
2: No, però espera, digue-li per WhatsApp i ens dius la seva reacció, porfa.
1: Val.
0: Espera, la tornem a trucar, no pensis, Axel, i sí, dius tu que és broma.
2: Tu no pensis, vale?
0: Tu no pensis. Però en quin moment li vols fer la broma a la teva cangur?
2: No, bro, vaya liada. Axel, bro. Axel, però que niño rata.
0: Que t'acau malament, la cangur?
1: No, però em molesta molt a vegades.
0: Et molesta molt a vegades,
2: aquesta,
0: eh?
2: S'ho ha pres molt malament. I jo pensava que era la mare. Clar, per...
0: Espera, que som...
3: Buzón Movistar. Hòstia, el teléfono 6.
0: No, no l'agafa, Axel, no l'agafa.
2: Axel, digue-li per WhatsApp, digue-li, oye, contesta, que era una broma.
1: Vale.
2: Però no pensis, tu, no pensis, que així parleu en directe.
1: No, jo no penso.
2: Vale.
0: No pensis.
2: Hòstia, vaya drama.
0: Por favor.
2: La meva cangur. És la primera vegada que demana una broma a la seva cangur.
0: La cangur.
2: No es pot fer, no,
0: oi? L'Axel, no?
2: Clar, i la cangur no està amb ells, està a casa seva amb el seu marido. Vaya drama banal.
0: Molt bé, jo estic escoltant Perro Fiel de la Shakira, que m'agrada.
2: Perquè t'agrada molt. Sí.
0: M'encanta. Axel, ja li has dit a la cangur?
1: Estic en ello.
0: Ah, vale, vale.
2: Ah, vale.
0: Suela!
4: Me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
2: Si quieres este tono, pulsa uno. Era típica, no? Aquesta, sí. La Perro Fiel. Lo que ser.
0: Ja li has dit, Axel?
1: Què?
0: Ja li has dit?
1: Que li he dit que és una broma que he demanat jo.
0: Ah, vale. Doncs la vaig a trucar una altra vegada.
2: Sí, digue-li que nos conteste, Axel.
1: Vale.
0: Torno a posar la cançó de Perro Fiel, que m'agrada molt.
2: Sí, així que no l'hem escoltat encara. Oye, la Shakira ens deu unes entrades, eh? Estem fent molt bona promo.
0: Total.
2: Karine Lalalé o Parra?
0: I com li dius tu a la teva cangur?
1: Karina.
0: Ah, Karina.
3: Buzón Movistar.
2: Karina!
0: La Karina no ens vol agafar el telèfon, eh?
2: Tu me confundes. Però, Axel, no puc més de la cançó. Treu això, Miquel. Axel, però que nos conteste, dile, contéstales.
1: O si no, el número del marit.
0: El número del marit. Va, dona'm el número del marit, va.
2: Però no ho diguis, posa'l per WhatsApp.
0: Digue'l per WhatsApp de la ràdio.
2: Sí, escriu per WhatsApp, no el cantis, eh?
0: No fight. Aquesta cançó també m'agrada molt.
2: Aquesta està molt guapa. Amb aquesta també.
0: Ja li has dit?
2: No, no m'ha dit res.
0: No ha dit res.
2: Ah, l'està escrivint. Molt bé, Axel.
0: Ah, vale, perfecte.
2: El tenim aquí, el marido.
0: A veure...
2: Treballa amb vosaltres també o no?
1: No.
2: Ah, vale.
0: Ah, vale.
2: Quina confiança, no, amb la Karine, eh? Joder, teniu tot. Sí, sí, ja es veu que us estimeu molt.
1: Sí.
0: Molt bé, té mala folla.
1: Des que tinc un any.
0: Ah, des que tens un any.
2: Ah, collons.
0: Això vol dir que...
3: Hola, grava tu nombre y el motivo de la llamada y comprovaré si esta persona está disponible.
0: Digues tu.
2: Axel, soy Axel, por favor, contesta. Es diu Carlos.
3: Gracias. No cuelgues, por favor.
0: No colgamos.
2: Tranquila. ¿Cómo se llama? Vaya remix, sí, ¿eh? Bonita.
5: Sí.
6: ¿Qué?
0: Hola.
2: Caballero, que era una broma.
6: Sí. Que me enviaron, gracias.
0: Dígale algo.
2: Axel.
6: Axel.
1: ¿Qué?
6: Que te las tengo en cuenta estas. Que te las tengo en cuenta estas que me las he hecho.
2: Oye, es que pensábamos que erais sus padres, pero no, resulta que
0: es la niñera. Bueno,
2: no, es la canguro, claro, no, no, no. Este niño es un malcriado, ¿verdad?
6: Sí.
2: Este niño...
0: Però Axel...
6: Yo no me había llegado de Navidad ni de cumpleaños.
0: Però Axel, parla, tío, que t'has quedat callat.
1: Oh, es que m'estic rient molt.
0: Ah, s'està peixant, clar, s'està peixant.
2: Oye, Carlos, pásanos a Karina, porfa, que nos... Que
6: vale, te la paso.
2: Sí.
6: Ya te la paso.
0: Karina.
2: Ai, estava plorant. No,
0: ai, no, és l'Àlex.
1: Sí?
0: Karina.
2: Karina.
0: Com sí. Estàs, guapa?
1: Muy bien.
0: Sí, és que l'Àxel, vaya puñetero, Karina.
1: Es tremendo,
2: Karina, ¿te puedes creer que pensábamos que eras su madre y que estabais juntos para que él te dijera, tranquila, mamá, es broma? Y luego el cabrón nos dice que eres su canguro y que no estás con ellos. Claro, entonces estábamos súper agobiados por ti.
1: I jo, vamos, que agobio que me hiciste pasar,
2: Ay, no, Karina.
0: Axel, demana-li perdó, Axel.
1: Perdón, Karina.
7: Oye, no pasa nada, Karina.

0: Hola, Hisham, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Com estàs, tio?
2: Hisham.
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Pues molt bé, encantat de parlar amb tu.
3: Quin nom és bonic, no l'havia sentit mai.
1: És que sóc marroquí.
3: Ah, vale.
0: Vale. Molt bé, Hisham.
3: Bueno, digue'ns.
0: Què prefereixes tenir, Hisham?
1: Jo prefereixo penis.
0: Penis? I tens penis?
1: Sí, però vull dir, a l'oponent prefereixo que sigui penis.
0: L'oponent, vols dir que t'agrada anar al llit amb gent amb penis?
1: Oh, i tant, sí.
0: Vale, per tant, ets gay.
1: Sí.
0: Molt bé.
3: Molt bé, Hisham.
0: Perdona la pregunta, no és per res. Acaba... Vull dir,
4: és per entrar en context.
3: Clar,
4: és
3: per aclarar-nos.
4: Per tenir tota la info.
0: Ets marroquí i vius a Barcelona i ets gay.
1: Sí.
0: Vale, vale. Em sembla perfecte, però simplement per aclarar-ho, és una cosa que em sembla superguai. Molt bé. Ho has tingut fàcil o difícil a casa?
1: Molt complicat a casa.
0: Sí? Podem... Pots ser 5 cèntims de la teva història? De la teva història per casa, com va ser explicar-ho, que eres gay, tio?
1: Quan em van descobrir, pues, problemes.
4: Perquè, per entendre també el context familiar, al final, suposem que al ser marroquí la teva família és més conservadora o té uns hàbits una mica que van en contra de la modernitat i el tema sexual i la llibertat, en aquest sentit o no?
1: Sí, sí, sí.
3: I com et van descobrir?
1: Pues... pel col·legi, bueno, l'institut i això, doncs, estudiava la meva germana i...
4: Vale.
0: La teva germana es va xivar a casa?
1: Sí, més o menys.
0: Per què? Vaya. Va veure liant amb algun tio a l'hora del pati o alguna
1: cosa? Per allà.
3: Vale.
0: Vale. I la teva germana es va xivar... Tu et vas enfadar amb la teva germana, suposo, no?
1: Sí, no en parlo amb ells.
0: No et parles amb la teva família?
4: Hòstia.
1: No. M'han excluït de la família.
0: Ah, o sigui, són ells els que no es parlen amb tu, bàsicament, doncs?
1: Sí, no en parlen per ser homosexual, bàsicament.
4: Wow. I et van fer fora o vas decidir marxar tu en plan això és insostenible?
1: No, ja vaig marxar jo pel meu propi peu.
3: I, Hisham, has trobat suport en la comunitat LGBT?
1: Sí, però... difícil.
3: Per què?
1: Perquè t'ajuden, però no...
0: Per què no?
1: No t'acaben d'ajudar.
0: Però per quin és el motiu de que no t'acabin d'ajudar?
1: És a dir, el ser d'origen marroquí, jo crec que...
4: Van amb estigma. Hi ha un estigma, no?, amb aquest tema, hi ha un tòpic, sí. No? Com que, hòstia, no, els marroquís automàticament pensen que sou musulmans i que practiqueu la religió musulmana i llavors diuen, no, esteu en contra dels gais. És una mica aquest estigma. Però
1: això mateix.
0: Per tant, vaja. Et sents exclòs tant per un costat com per l'altre.
1: És a dir, sí, no trobo el punt.
0: Ja. Bueno, que sàpigues que aquí al Flash Urban estàs al teu punt, eh? Això per
3: ai,
0: començar.
3: Sí.
0: Això per començar.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies.
0: Perdona per fer tantes preguntes, però és que sàpigues i entendràs que la teva història és peculiar i ens agrada escoltar-la, bàsicament.
3: I crec que també pot ajudar altres persones que potser estan en situacions semblants i bueno, se poden sentir compreses.
0: Tens algun altre amic marroquí que també sigui gay?
1: Sí, el meu nòvio.
0: El teu nòvio també?
1: Sergi.
0: Perdona?
1: És Argelí.
3: Vale.
0: I ell ho va tenir més fàcil o també com tu, complicat?
1: Bueno, és que no té la família aquí.
3: Ah. Llavors no ho saben, potser. Hisham?
1: Perdona?
0: La seva família no ho sap, que el teu nòvio és gay?
1: No.
0: No ho saben. Vale.
3: I com us vau conèixer, per curiositat?
1: Pues aquí a les Rambles.
3: Ah, vale, molt bé.
0: A les Rambles de Barcelona.
1: Sí.
0: Com dos guiris, molt bé.
1: Sí.
3: Ai, pues que...
1: És que em deu estar escoltant ara, saps?
0: Ah, digue-li algú maco. Vale.
3: Sí.
0: Digue-li algú maco al teu
3: nòvio. Què li vols dir al teu xurri?
4: Li vols dir en àrab i només ho sabeu vosaltres o no?
0: Dios!
4: Pot ser romàntic, no?
3: Ah, pues sí, en veritat sí.
4: I ens tradueixes, si vols, després el que li has dit. A mi em faria molta il·lusió. Som molt lingüistes aquí. Ens agraden les llengües.
1: Com
0: deu ser el follar homosexualment amb àrab?
4: Ai, per favor, Miquel.
3: Quina és la diferència amb el català?
0: No sé, és igual, res.
1: No, jo parlo en català, no parlo en
0: àrab. Amb el teu nòvio us parleu en català?
1: En català o en castellà?
3: Escolta, l'Hisham és un partidazo.
0: Molt bé, l'Hisham.
3: M'està encantant aquesta persona.
0: I, escolta, tens pensat algun cop tornar a intentar a tenir relació amb la teva família?
1: És que la cultura àrab, un cop no ets com ells volen, t'exclouen.
3: Ostres.
1: Com els gitanos, saps? Que t'aparten de la família, diguéssim.
4: Vale. Oye, vale. Ixam, hòstia, a mi no sé, nois, què us sembla, però em faria molta gràcia que ens enviés un missatge al WhatsApp i algun dia convidar-lo al programa i fer un programa literalment d'això.
0: Sí. A mi m'encantaria.
4: No? De com la família respon de forma negativa davant de l'homosexualitat. Jo crec que seria molt interessant per aquest tema.
0: A mi m'encantaria.
1: Sí, que vindria encantat.
3: Ai, doncs escriu-nos.
0: Et tens un dia a la ràdio amb nosaltres?
1: Sí.
0: Vamos! Oye, porta el nòvio!
4: Sí. A todos. Ixam, envia'ns un WhatsApp. Envia'ns un WhatsApp al 699-69-69-69. Ens poses hola, soc l'Ixam, i entrem una mica en contacte, vale?
1: Va, perfecte.
0: Escolta, venga, Ixam, abans de penjar, un moment.
3: Vale.
0: Moment.
1: Ixam Chari.
0: Ixam, abans... Ja si tu vols, si no vols, no.
4: Exacte.
0: Tinc una pregunta per fer-te. Si no vols, no ho facis.
3: Molt bé, consentiment davant de tot.
0: Però... si ara mateix tinguessis els teus pares abans, què li diries? Què els diries si et volguessis desfogar, entre cometes?
1: Els meus pares, que no han sabut fer de pares. Que l'amor no té... Sí, no té...
4: límits.
1: Orientació sexual.
0: Molt bé.
3: Ai, te vull donar una abraçada, Ixam, sí, carinyo. Escriu-nos al WhatsApp de veritat, que t'estem esperant.
4: Ixam,
1: sí,
4: vens aquí, no sé si t'agradaria prendre una birra o un cafè, el que prenguis, i aquí estarem al programa en directe, vale, guapo?
1: Va, perfecte, merci.
3: Gràcies per trucar.
0: Adéu, Ixam.
4: Adéu. Escriu.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Hola, ten el contestador Vodafone.
2: No, Vodafone no.
3: M'encanta que tingui el contestador en català.
2: És la polla.
3: Com se fa això? Jo també ho vull.
0: I a tu, què t'ha passat avui? Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.

0: Els millors moments no els passes ni amb la família, ni amb la parella, ni molt menys al curro. Els passes amb aquests dos. Aquí tens els millors moments del Flash Urban.
1: Atención a todas las unidades. El llamado de emergencia del sistema 911.

0: perdut el Flash Urban.
1: Busquem les coses que més us fan ràbia dels profes.
2: M'encanta el tema.
1: Ara. Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Hola, com et dius tu?
3: Home, l'Isaac.
2: Isaac, des d'on ens truques?
3: Des de Castelldefels.
2: Molt bé. A veure, Isaac, has començat el col·le ja, sí, no?
4: Castefa.
3: Sí.
2: Quin curs fas?
3: Sí. Tercer
2: d'ESO, perfecte. I creus que aquest curs anirà bé? Suspendràs moltes?
3: Jo crec que anirà bé.
2: Molt bé, Isaac.
1: No et queda cap assignatura de l'any passat o què, bro?
3: No, ninguna.
2: Tot correcte.
1: Bé.
2: Perfecte.
1: Bé,
2: l'Isaac és l'empollón de la classe, saps?
1: Ara.
3: Perfecte. No, tampoc.
2: Tampoc. Ah, vale.
3: Justos.
2: La teva assignatura preferida quina és, Isaac, tio?
3: Educació física.
2: Serà l'esportista de la classe.
1: Sí.
2: El catxa està a la classe.
1: Cuideu, que els més esportistes després acaben amb els petilles, eh? O sigui, que vigila, ah, sí? Isaac, i tu seràs pel camí de la rectitud, d'acord?
3: Vale, aniré recta.
2: Molt bé, rectíssim.
3: Per la vida.
2: A mi m'agraden les coses ben rectes.
1: Fa por.
2: Escolta, Isaac, què és el que fa més ràbia dels profes?
3: Lo de que tu li demanes, puc beure aigua o puc anar al lavabo, i et diuen, per què no estàs al pati?
1: Que ràbia, eh?
2: Clar.
1: Perquè no me apetecía.
5: Perquè l'hora del pati no m'estava pixant, no, i ara pixant. Sí, saps?
1: Potser m'he fumat un piti al pati i no tenia ganes de pixar.
5: Clar.
1: Prou ja, eh? No diguis el nom de la persona en qüestió, però tu, et ve al cap algú o no?
3: Sí, em ve la majoria.
2: De quina assignatura és el profe que diu que menys et deixen al lavabo i beure aigua?
3: A català.
2: El de català.
1: Uf, li pega molt, sí, el de català, eh?
3: Dir-ho. Sí.
2: Però clar, és que sobre beure aigua, tio, és una necessitat bàsica, deixa'm beure aigua, saps?
6: Tengo sed.
3: Sí, és una veritat.
1: Por favor, agua del grifo.
2: Molt bé. I si estàs pixant molt, què cardes, tio, a mitja classe?
3: Pues es que no ho sé, però jo tinc unes companys que s'estan pixant, no li deixen anar, però agafen i se'n van al lavabo, perquè és que...
2: Clar, sí, que si surt, saps?
1: Assumeixen les conseqüències, no? I després no poden entrar a classe, però han dit, escolta, millor que no em deixin tornar a classe que no pixar-me a la classe. També és cert.
3: Clar, és que...
2: Jo t'explicaré una cosa,
3: no sé.
2: Una cosa, Isaac, aquesta tarda el Tomàs i jo hem tingut una conversa sobre justament de pixar al carrer. Saps?
1: Sí, és cert.
3: Sí.
2: Que és una multa caríssima, ara han pujat els preus, sí. Era quan eren de pastava era?
1: A Barna fins a 1.500 euros.
2: 1.500 euros per pixar.
3: 1.500 euros.
2: Però clar, tu si tens una necessitat bàsica, hi ha un moment que està tot tancat, què fas?
3: Ja.
2: No som de pixar al carrer nosaltres.
1: No.
2: Però és que a vegades s'ha de sortir.
1: Hi ha un límit.
2: Clar.
1: Per exemple, al metro tampoc, ho parlava abans també, que al metro no hi ha lavabos.
2: Exacte.
1: Escolta, que m'estic pixant.
2: Exacte.
1: Que és que és una necessitat, ho sento si agafo una cantonada i de sobte tal, que no ho he fet, ara que no em multin.
2: No, sí, ja.
1: Déu-n'hi-do.
2: Ah. Isaac, tu has pixat mai al carrer, tio?
3: Home, sí.
2: Ah, sí?
3: Home, clar.
1: Però on vius? Ah, clar, a Castefa, és que hi ha part de bosc, eh? Allà pots pixar molt bé. Jo crec que no té la poli.
3: Allà, sí. A part, jo visc cap allà, cap a la muntanya, i agafes un arbre i ja està.
2: Un arbre i el regues tu sol, que sí?
3: Clar.
2: Perfecte. Molt bé, Isaac, digues, moltes gràcies, que vagi bé.
1: Adéu.
3: Vinga, adéu, que vagi bé el programa.
2: Adéu, gràcies,
1: maco. Ciao,
2: adéu. Què és el que us fa més ràbia dels profes? Vinga, va, truca'ns ara.
0: 93 545 6868.
2: I els profes, si hi ha algun profe escoltant, ja sabeu que també podeu trucar i dir què és el que us fa més ràbia dels alumnes.
1: Clar, és que potser l'Isaac ha dit això i el profe truca i diu, escolta, a mi el que em fa ràbia literal és que no van a pixar al pati i que m'ho demanen només arribar del pati. És en plan, has tingut mitja hora. També ho entenc, però estic més de la part dels alumnes.
2: Jo sempre els alumnes.
1: Perquè som uns nens.
2: Exacte.
1: Vinga, va.
0: 93 545 6868.
2: I si hi ha algú d'aquí escoltant que no va al col·le, però anava, ¿vale? També sí. Pot explicar quan hi anava, pues, què és el que li feia més ràbia dels profes.
1: Claro, cosas del pasado, evidentment.
2: És que la vida dona moltes voltes.
1: La veritat és que sí, eh?
2: I quan s'ha de pixar, es pixa.
1: Exacte.
2: Hola, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
2: Hola, Cari, com et dius?
7: Alba.
2: Alba, des d'on ens truques?
1: Hola, campiona.
7: Des de Gironella.
2: Molt bé. Què és el que et fa més ràbia dels profes, Alba?
7: Bueno, jo ja fa molt que no estudio. De fet, soc mestra d'una escola bressol.
2: Ah.
7: Però quan anava a l'institut, me'n recordo que no ens deixaven fer ni un badall.
1: Ah, ja podíeu badallar?
7: A veure, evidentment no fèiem el sol ni ens estiràvem allà a la classe, però, jolín, a vegades et ve un badall i no controlar, no?
1: Clar, això és veritat, una cosa, quina culpa tinc d'estar cansat? Quina culpa tinc de jugar a la Play fins a les 4 de la matinada? Deixa'm en pau, vull badallar.
7: No, això no, però em tapava la boca i ja està, però no ho feia expressament tampoc, ja. No ho podia controlar.
1: I et deien la típica de que t'avorreix la classe, no, suposo? O alguna cosa així, no?
7: Sí, bueno, era general, ho
2: deien
7: molt a tothom.
2: Ja. I escolta, Alba, clar, els teus alumnes, tu treballes en una escola bressol, per tant, els teus alumnes, quan ja tenen un, dos anys, com a molt, no?
7: Sí. Clar, no pots
2: dir...
7: I no tenen ni l'any, alguns, sí.
2: Oh, dius, i clar, no pots dir que és el que et fa més ràbia dels teus alumnes, no? Quan però... es fan cacar.
7: No.
1: Però sí dels seus pares, però sí dels seus pares.
2: Ah, dius.
1: Que els pares dels nens són molt pesats, a vegades, que sí, Albita?
7: Bueno, a vegades hi ha de tot, sí, evidentment.
1: Per exemple?
7: No ho sé, acabem de començar el curs, encara no hem tingut experiència.
2: Algun cop t'has hagut de tragar algun pare que dius, tio, calla't.
1: Clar, sobreprotectora o sobreprotector, alguna d'aquestes, però segur que li has donat...
7: Bueno, molts cops és com de repetir molts cops les coses, és com si t'ho he dit ja tres cops, però bueno, no passa res, ho repetim i ja està.
2: Fem una cosa, Alba.
7: Sí.
2: Digue'ls als teus alumnes, que tenen entre 0, 1 i 2 anys, que aquest estiu, quan comenci l'estiu, podran anar a New Wave SN, que poden començar l'estiu de la millor manera. És unes festes que es poden fer a Menorca, a Mallorca i a Eivissa, vale? Que poden venir si volen. Vale?
7: Vale, vinga.
2: Vale, perfecte.
1: Que hi vagin, 100%, estarà molt guapo, eh? Hi haurà copes, gin tònic...
7: Això, perfecte.
2: Jo hi vaig, per cert.
1: Uf, doncs mira, et pots fer tu de mestre d'escola bressol.
2: Dios!
1: Amb els nanos de l'Alba.
2: Gràcies, Alba, que vagi bé.
7: Adéu, bona tarda.
0: Escolta'ns de dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit i dissabtes de 10 de la nit a...

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Quedé con un tío que era cocinero, se sacó los pantalones toda la historia y olía a cebolla.
2: Polla cebolla. Es que es un bon sobrenom, eh? Soy polla cebolla.
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui? Aquests millors moments sí que els recordaràs. No com la festa d'ahir. Estàs escoltant els millors moments del Flash Urban.

0: Flash FM. Són les 11. Aquests millors moments sí que els recordaràs. No com la festa d'ahir. Estàs escoltant els millors moments del Flash Urban.
1: Ets una diabla dentro de una mujer.
2: Li he ficat les banyes del meu nòvio.
1: Què?
3: Ah, sí?
1: Ah, sí?
3: Però explica això, explica això.
1: Això és més interessant que la novel·la.
2: Voleu xisme? Per favor. Vale, doncs vaig començar a sortir, vale, amb el meu nòvio fa 6 mesos, més o menys. I resulta, vale, que jo vaig començar a sortir amb ell perquè em semblava tot era guapo. I va a la meva classe. Llavors, bueno, ens vam començar a liar, no sé, no sé què, tots els dies, superbé, em vaig fer superamiga dels seus amics, i llavors fa poc vaig anar a Múrcia, vale?
1: Vas anar a Múrcia,
2: i
1: per favor.
2: A Múrcia vaig conèixer a una colla de nois supermanjos, i em van presentar un noi, vale? I llavors quan em va veure es va començar a dir, uau, no sé què, està tope de bona, tal, és superguapa.
1: És que si estàs bona, estàs bona, vaig... Catalina, les coses clares. Si la Catalina està bona, està bona.
3: Ho va dir davant teu, Catalina?
2: Sí, en plan, aquesta va estar tope de pia. Però és que jo semblo més gran del que sóc, la veritat.
1: Quants anys tens?
2: Me deixo 15, però me deixo un 80. Uh-huh. Bueno, i això, vale? I tela.
1: Vale.
2: Llavors em va dir, bueno, és que fa una setmana et vaig veure, no sé què, i la veritat m'agrades molt, no sé què, i jo vaig dir, bueno, te tengo que conocer, me la meto Insta y lo conozco. Entonces, pues estuvimos un día hablando y al día siguiente vamos y nos liamos.
1: Ah, ¿y tú tienes novio?
2: Y luego, espérate. Y luego,
1: hola,
2: me lié con otro, ¿eh?
1: Bomba.
3: Catalina, por Dios.
1: Però el teu ex ho sap que t'has liat amb dos pavos quan tu estaves a viatge?
2: Ho sap perquè jo li vaig contar al meu millor amic, que era de la meva colla, en plan d'amics, amb el noi aquest es diu Quim, ¿vale? I li va dir al molt capullo, tio, em vaig emprenyar moltíssim perquè jo li havia fet l'assistència amb la meva millor amiga i ara estan sortint i són tope de feliços.
1: Hola.
2: Però perquè jo li vaig fer la puta assistència i ara és xiva de que li vaig posar les banyes al Quim aquest, tio.
1: I ara, si tinguessis el Quim a davant, què li diries?
2: Doncs que ara el trobo a faltar bastant, perquè el veig a classe tots els dies i que em tracti bé, tio, i que l'estimo.
1: Vale, fem una
2: com
1: cosa.
2: A mi.
3: Per favor.
1: Escolta'm un moment, Catalina, escolta'm un moment, perquè això s'ha de solucionar molt bé.
3: Jo crec que sí.
1: Catalina, fem una cosa. Per què no fora d'antena ens passes el telèfon del teu ex? Com es diu?
3: El Quim.
1: El Quim. Del Quim. I li dius en directe què és el que sents. El que no t'atreveixes a dir-li quan estàs a classe, pues aprofites el Flash Urban i li dius al Quim.
2: Ai, tu creus?
1: Home, jo crec que seria necessari, eh?
3: Jo crec que no és mala idea, Catalina.
1: Seria molt necessari.
3: Home, si una exparella et diu això, és molt maco, jo crec, no? Per molt que t'equivoquessis dues vegades, recordo.
2: No, és que després em vaig liar amb un 0, amb un 0,6.
3: Amb un què?
1: 0,6.
2: Amb un 0,6, en plan de 20 anys.
3: Per favor. Ah, bueno, clar, per ell...
2: Bueno, va ser una mica bèstia.
1: Ah, clar, perquè per ell és gran, 0,6.
2: Clar, per mi 0,6. No,
1: clar, jo sóc 9,6, no te jode, per favor.
3: Per favor.
2: Vale, però una cosa, se m'ha acabat el temps de WhatsApp, llavors, us va bé si es torno a trucar?
3: Ni de conya, ni de conya, Catalina.
1: Tu no pensis, i no ho solucionem fora d'antena, vale?
2: Com que? Però si no tinc gent de WhatsApp, com vols que ho faci?
3: Com que no tens gens de WhatsApp? No t'entenc.
2: Perquè tinc control parental.
3: Ah, i no tens... Però no te'n recordes el número del Quim? Només ens has de donar el seu número i nosaltres...
2: Oh, no, podeu trucar un altre, por favor.
1: Espera, fem una cosa.
3: No,
1: què t'està passant, Catalina, tia?
3: Està hiperbàsica.
2: Vale, que va estar donant emoció. És que pensava que no em pensaves, en plan, que no me responderíais.
1: No pengis.
2: Ho dic el número.
3: Espera, un moment.
1: Fora antena, que no ho ha escoltat tothom.
3: Clar, que si ho dius ara estàs en directe. No digues aquí informació privada.
1: Clar, tia.
2: I com ho dic?
1: Doncs que n'esperis, que no pengis, i ara parlem fora d'antena.
3: Posaré una cançó i tu i jo parlarem d'una altra forma.
2: Vale.
1: Del pavo, aquesta senyora, 0,6?
3: Carolina.
1: Aquesta és 0,11, no? 0,11? Bo? 0,11,
2: sí.
1: Per favor! Bueno, pensis. Fins ara.
0: Què fan les cabres? Escolta'n el Flash Urban.
4: Para todos esos amores que dicen ser perdidos. Y para todos esos que no pudieron ser.
5: te dice así.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Anem a parar les màquines.
2: Què ha passat?
1: Perquè ens ha trucat la Catalina, que no pot oblidar el seu ex. No pot.
2: És veritat.
1: No pot. Hola, Catalina, estàs aquí, no?
3: Hola.
1: Estàs nerviosa, Catalina?
3: Molt, és que fa un huevo que no parlo més. Bueno, en veritat sí que... Bueno, res, res.
1: Espera, anem a situar l'audiència. Anem a situar l'audiència. Tu tenies un nòvio que es diu Milo.
3: El vale, Milo... que no era ben bé el meu nòvio, m'estava parlant amb ell.
1: Ah, no estàveu sortint com a tal.
2: Era un rotllete.
3: Però sí, era com... Sí, era com que estàvem tot el puto dia parlant, no sé què.
1: Estaves tal. Molt enamorada del Milo.
3: Clar, i jo em portava genial amb els seus amics i un dia em va dir que ja estava puto farta de que parlés amb els seus amics, que els enviés fotos, però, que les enviés i fotos, però en fotos normals.
1: Ah, vale, quin susto.
3: I no sé què, no t'imagines.
1: Ah,
3: vale. I res, això, que estava a tope de fart, perquè jo sempre m'enfadava si parlava amb algunes noies.
1: Vale.
3: I em va dir que res, que això.
1: I el Milo se'n va anar amb... La Senda, que és una altra noia.
3: La Senda.
1: Que tu, exacte, aquesta que la... noia, qui era?
3: No sé, és que és l'amiga d'uns amics seus.
2: Ah, o sigui, és una persona que tu tampoc toques de forma molt directa, aquesta Senda, no?
3: Que va, no sé, no tinc ni idea qui és.
2: És la però, Senda de la felicitat.
1: Per si fos poc...
3: L'he vist perquè l'he stalkeat per l'Insta, però ja està.
1: I res més. Però per si fos poc, quan el Milo se'n va anar amb la Senda, va bloquejar a la Catalina.
2: Ah, sí?
1: La va bloquejar.
3: Sí, sí,
2: Catalina,
3: sí.
2: T'han bloquejat?
3: Sí, m'han bloquejat, tio, és una puta merda.
2: Sí, sí.
1: I tu mai has pogut parlar amb el Milo i dir-li el que realment sents per ell, no?
3: Clar, i ni li puc dir que el trobo a faltar. Bueno, l'últim cop que vam parlar, li vaig dir que el trobava a faltar, però em va dir que li deixés en pau, i llavors jo, bueno, vale.
1: I avui és l'última oportunitat de que podrem nosaltres trucar al Milo, et deixarem l'antena, et deixarem els dos xerrant, i tu diràs... tot el que sents i et desfogaràs.
3: Però si en algun moment estic exacte. Molt cortada, molt tallada, em m'ajudeu, per favor.
1: No pateixis.
2: Aquí estem, però tu tranquil·la, sigues natural, ja saps, és el Milo, que tu li tens estima i res, aprofita aquest petit
3: mesos,
2: espai.
3: 9 mesos.
1: Parlant...
2: Joder, és bastant.
1: Però
2: doncs,
1: clar, durant aquests
3: molt,
1: 9 mesos, un dubte, no éreu nòvios en aquests 9 mesos, éreu un rotllete, però us teníeu...
3: Sí, però no era...
1: Us teníeu exclusivitat?
3: Sí. Exactament.
1: Vale.
2: Ah, o sigui,
1: vale.
2: No us podíeu liar amb altres persones, eh?
1: Vale. Mm. Doncs vinga, va. Anem a provar de trucar al Milo, si ens agafa el telèfon.
2: Vamos allá, no?
1: Què li diràs, més o menys?
3: Hola, Milo, què tal? Bueno, espero que bé.
2: Bueno, espera, no.
1: Bueno, ja
3: no, bueno,
2: ja estava recreant tot.
3: Faltar i que moltes gràcies vale. pel
4: El teléfono que has marcado no se encuentra disponible.
2: No diu que no se encuentra disponible.
1: A veure, tornem a trucar.
2: Ui.
1: T'has inventat el número?
3: No, t'ho juro que no, si tu i jo sí.
1: A veure, te tornem a trucar, a veure, ara.
2: Per favor. Està entrenant el Milo? Fa futbol o algo?
3: Oh,
4: el teléfono que has marcado no se encuentra disponible en este momento.
3: No,
4: por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
1: No està disponible el Milo,
2: Vaja.
3: Si per alguna cosa us torna a trucar i li agafeu el mòbil i dieu que la Catalina l'estima molt, porfa.
1: Va, l'últim cop.
2: L'última, a veure si...
1: Torno a provar l'últim
3: cop. No, no s'ho agafarà. Sí. No s'ho agafarà.
2: Però tu saps si està entrenant o si, jo què sé, si fa alguna cosa
3: que,
2: aquestes
3: bueno,
2: hores?
3: Des de final de curs que no parlem, llavors no tinc ni idea.
1: Ah, com que té bloquejada, no pot saber res d'aquesta.
3: Clar, per això...
4: El teléfono que has marcado no se encuentra disponible.
1: No està disponible. Fem una cosa, doncs. Ara mateix, si tinguessis el Milo davant, què li diries? Va.
3: Doncs, hola, Milo, et trobo molt a falta. Moltíssimes gràcies per tot, la veritat, m'has fet molt feliç. I res, això, espero que et vagi genial amb les sendes, si segueixes amb ella, i, bueno, petons, la Cata.
2: Petons de la Cata, vale, doncs molt bé.
1: Estàs trista?
3: Doncs, sí, la veritat és que m'heu fet...
2: Ui, ara em fa...
1: Ai. Estàs plorant?
2: Mare meva, Cata, però vaya drama.
3: Ho sento.
2: Cata, aviam, jo, de veritat, jo pensava que estava aquí de bon humor. No, l'hem enfonsat.

0: escoltar-me.
1: Ha sigut com la teva última esperança de poder tenir un contacte amb el Milo.
2: Però no li diguis això, per favor.
3: No, és veritat.
2: Estàs traumat.
3: És veritat, Cari. Catalina. Però supera-ho, supera-ho, tia.
2: Clar, Catalina.
3: Collons.
2: Oye, i si algú...
3: Que tens 15 anys, carinyo.
2: Oye, i si truca algú ja, per lligar amb la Catalina de 15 anys? Potser,
0: va,
2: potser podem trobar...
0: Va, això.
1: Vas molt necessitada, eh?
2: No, per favor.
0: No, però és que m'acaba de deixar el meu nòvio, saps?
1: Bueno, a veure, també diré una cosa, Catalina, A l'altre nòvio que tenies li vas posar les banyes aquest estiu dos cops.
2: És veritat.
1: Vull dir, tan santa no ets, carinyo?
2: Per favor.
1: Tan santa no ets.
2: Catalina, no, tu també et vas portar malament, ara no vagis aquí de víctima.
1: Clar, ara no et posis a plorar en directe. Ah,
2: m'estava convencent, Però ja no. Catalina.
0: El Quim va estar tot el campament, vale, amb una noia que jo no coneixia de res, i va estar tot el campament superpegados a ella, els monics deien que eren nòvios, no sé què, i jo a Xambran. Em vaig quedar tope de sola, o sigui, no sola, estava amb tots els meus amics, però jo què sé, tope de...
1: Això d'estar a l'edat del pavo, de veritat, eh?
2: Sí, sí. Oh. Gestionar la gent d'aquesta edat és jodido.
1: Sí, sí.
2: Mare meva.
0: Imagina't ser bonito.
1: Bueno, guapa.
0: Bueno, moltíssimes gràcies per tot. M'he enrotllat com una persiana.
1: No. Ens has donat el contingut que ens agrada.
2: Per això estem aquí, Catalina.
0: Us tornaré a trucar, algun dia.
1: Vale.
2: Per favor, fes-ho.
1: Adéu, petons.
4: Som els nòvios que la teva mare no voldria per tu. Flash Urban. Amb els millors moments del Flash Urban. Se t'han acabat les excuses per no escoltar-los.

0: Aquests millors moments sí que els recordaràs.
1: No com la festa d'ahir.
0: Estàs escoltant els millors moments del Flash Urban.

0: graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
2: Això és Flash.

Els millors moments no els passes ni amb la família, ni amb la parella, ni molt menys al curro. Els passes amb aquests dos. Aquí tens els millors moments del Flash Urban.

0: Vale.
1: Si tu has perdut el Flash Urban...
2: No, no, ara atenció, perquè...
3: El tema és... Sí, estem...
2: No, és molt sensible, aquest tema.
3: Ah, okay.
2: Sí. Tenim el Joan Lluís. Hola, Joan Lluís, del Palafolls.
4: Bona, bona nit.
2: Com estàs?
4: Bé.
2: Estàs malament? Bueno, no estàs bé.
4: És un dia dur, demà?
2: Demà la teva nòvia, que es diu Rosa Miquela...
4: Sí.
2: Ha de portar el seu gos al veterinari per sacrificar-lo.
4: Sí.
2: Què ha passat?
4: Ja té 16 anys i no li van els ronyons.
2: Com es diu el gos?
4: Trisha.
2: Trisha, noi. Trisha.
3: Ja.
2: I la Rosa Miquela, que és la teva nòvia, està molt trista, lògicament. Aquesta nit serà una nit dura.
4: Bueno, l'hem pogut, el gos l'hem tingut, l'hem pogut aguantar 10 o 12 dies, perquè ja fa molts dies que ens van dir d'acabar, i bueno, ens ha donat molts bons dies, però ara ja és dolent per ella i per nosaltres ja.
5: Era una situació insostenible i al final feu el millor pel gos i per nosaltres també, en el fons.
4: Els ronyons ja no li funcionen i ja no vol menjar... Tot.
2: Clar, és que són 16 anys, amb un gos són molts anys, eh? 16 anys.
5: Jo crec que la gent que té mascotes a casa i tal, el que hem d'aprendre tots és que al final s'ha d'alliberar una vida que al final no està funcionant com ha de funcionar, s'ha d'alliberar i hem de deixar marxar el que estimem.
2: Quina raça és la Trisha, Joan?
4: Bueno, és una barreja entre Westie i Pitxon Maltès.
5: Mm. Ja.
4: Era com un Tintín blanc.
2: Vale. Bueno, doncs el que anem a fer és a trucar en directe a la Rosa Miquela, ella no ho sap, li farem una sorpresa i li intentarem donar una mica d'ànims perquè passi una nit bona dintre del que sigui.
5: Sí.
2: I bueno, i que li diguis que el que li estimes, no?
4: Vale. Fa dues setmanes ella em va fer una trucada que, bueno, va ser al revés, ella em va fer la trucada i bueno, li vull dir que l'estimo molt. I ja està.
2: Vale, perfecte. Vale.
5: Pues estem trucant a la Rosa Miquela, a veure si ens agafa el telèfon i li pots comunicar tot el que sents i enviar el missatge de suport respecte al seu gos, a la Trisha.
2: Doncs vinga, anem a marcar el telèfon.
6: Buzón Movistar.
5: Ui, tornem Buzón a trucar, Movistar. No et preocupis. Potser et té en
4: vale.
5: Movistar.
4: Cap problema.
2: Vale, vale. A veure... A veure ara si ens agafen el telèfon...
6: Hola, graba tu nombre y el motivo de la llamada y comprobaré si esta persona está disponible.
2: Joan Lluís.
4: Digues.
5: A veure si ens agafa ara, Joan Lluís.
6: Gracias. No cuelgues, por favor.
2: Venga.
5: No lo haremos.
2: Quan agafi, tu respons, Joan Lluís.
4: Vale.
5: A veure, a veure... Suposo que se sap el número, clar. Deu saber que...
2: Clar.
4: No, si el veu, l'agafarà. No té cap problema.
2: Mm-hmm. Vinga, va.
6: Lo siento.
7: Siempre es buena. Y siempre con el mejor.
4: Rosa.
7: De Madrid o Madrid.
8: Hola.
7: Desde Copenhague.
4: Hola, Rosa.
8: Dígame, ¿quién es?
4: El Cookie.
8: Ay, qué susto. ¿Qué? Juan Lluís, ¿qué te pasa?
4: Sí. Nada, que tranquila, que mañana todo irá bien.
8: No, por favor. Vale, mira.
2: Hola, Rosa Miquela. Estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM.
8: Hola, me cago en la puta.
2: No. Tranquil·la.
5: No, està tot bé, està tot bé. El Joan Lluís està molt bé i tu estàs bé i ara ens estem parlant tots bé.
8: Ai, que guai.
2: En Joan Lluís ens ha dit que demà tindràs un dia molt dur perquè la Trisha l'hauràs de portar al veterinari i te volia fer aquesta sorpresa i animar-te de que passis una bona nit i el que t'estima a tu i a la Trisha.
5: Sí.
8: Gràcies.
5: Rosa Miquela, el Joan Lluís ens ha explicat la situació amb la teva mascota. Ell també està enfonsat amb aquest tema hem arribat a la conclusió que al final esteu fent el més correcte per la vida del vostre animal, perquè s'ha d'alliberar això que estimem. I ara el Joan Lluís et dirà unes paraules doncs, molt maques.
8: Vale.
4: Bueno, que te quiero, que tú puedes con todo y ya está, vale.
8: Gracias, mamá.
5: Això jo crec que és el moment més tendre que hem viscut aquí al programa, la veritat.
2: La gossa, la Trisha, on és ara mateix?
8: Ara està dormint.
2: Està amb tu?
0: Està amb mi, clar.
2: Amb tu, sí, sí, vale, vale. Sí.
5: Està dormideta, sí, sí. Això és bo, que estigui descansant?
0: No ho està passant malament. O sigui, ho està passant molt malament. Mm. No menja, té nàusees, tremola. Ja no puc veure-la, patir més. I em fa molt de mal, però la tinc que dormir ja, perquè és un patiment per ella i per mi, i clar, jo no em vull emportar aquests últims records d'ella patint, sinó em vull quedar amb el dia que es menjava el gelat tan feliç que era ella, i amb això em vull quedar. No la vull veure més tremolant i amb ganes de menjar, però no pot perquè té nàusees, està molt malament, té insuficiència renal i una insuficiència cardíaca, i ara mateix els seus ronyons estan deixant de funcionar, està amb un grau de 10 i al màxim pot estar al 5, o sigui que està molt malament, ja ha aguantat molt.
2: També imagino que els veterinaris no són gratis ni baratos, vull dir, també t'hauràs gastat una pasta de moment.
0: Ja. És igual. És que no mesures la pasta. Vaig intentar-ho tot i pagaria el que sigui si pogués donar-li qualitat de vida. Però ja no hi puc.
5: És el que parlem, que al final per donar-li qualitat de vida hi ha vegades que no podem fer-ho i que hem d'empatitzar amb les criatures, en aquest cas amb la Trisha, i crec que estàs prenent la decisió més responsable com a ama seva que ets.
0: Sí, espero que sí, la millor. Crec que sí.
2: Bueno,
0: perquè hi ha una part de mi que no pensa que encara puc lluitar una mica més, però patint tampoc la vull tenir així.
2: Bueno. Joan Lluís, si li vols dir alguna cosa més a la teva nòvia.
4: Bueno, que ara en un rato estaré amb ella i ja està.
2: Bueno. Pues, et volem moltes enviar gràcies. També des del programa pues, molts ànims a tu i sobretot a la Trisha, que demà pues,
0: gràcies.
2: Que estigueu ben acompanyats.
5: I que allà on estigui sempre tindrà el record de la vostra vida. Hi ha una frase que, bueno, que surt molt a xarxes i és que al final nosaltres vivim 16 anys dels animals, però ells viuen tota la vida amb nosaltres. I això és molt maco. Això és molt maco.
0: Molt maco, sí.
2: Bueno, guapos, un petó a tots dos i també un petonet a la Trisha. Que vagi
0: una
2: molt
0: abraçada.
2: Bé.
0: Una abraçada.
2: Adéu, adéu.
0: Adéu.
2: Uf, com se'ns ha quedat el cos, no?
5: I ara poses Skrillex de fons.
2: Bueno, clar, no sé, això és automàtic.
5: Clar, és que és veritat que ara hem de seguir amb el programa. Hem de seguir amb el programa, que és d'humor i entreteniment.
2: Clar, però bueno.
5: Però també tenim espai per aquestes coses. Abraçada forta a tots aquells que tingueu animals doncs amb aquest estat una mica més delicat i ànims.
2: I ens agrada que ho vulgueu compartir amb nosaltres, clar que sí, amb tota l'audiència, eh?
5: Sí. I si voleu fer una broma telefònica, recordeu que el nostre WhatsApp és el 699-69-69-69.
2: Perf.
5: Anem a animar-nos.
1: Escolta'ns de dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit i dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada.

0: És que encara estem rient, de veritat, És que quins bons moments que tenim, de veritat, Bueno, va, que des de les 10 que hem repassat els millors moments d'aquesta setmana del Flash Urban i això, és que ens ho hem passat rient i
1: oye,
0: ja està.
1: Miquel, de tots els moments, quin ha estat el teu preferit?
0: El meu preferit és quan ha tocat a l'Isham dient que, bueno, la seva situació personal, quan va anunciar a casa seva... No, quan la seva germana es va xivar a casa seva que és homosexual. Heavy,
1: Que arriba amb xivata, rata, perquè és
0: molt
1: una heavy. Rata, la
0: molt
1: germana.
0: Bé. Però, bueno, moltes gràcies també a l'Ixan també per haver participat.
1: Grande, bro.
0: A totes que heu trucat al llarg de la setmana i que trucareu a partir de dilluns.
1: Sí, i sobretot a la gent, doncs, que ara heu estat connectats en directe escoltant aquests best moments.
0: I si ja vols demanar una broma telefònica per fer a partir ja de la setmana que ve, a partir de dilluns, ja la pots demanar, si vols, a través del WhatsApp de la ràdio.
1: Vinga, recordem el número, tot i que no hauríem, perquè ja ens hauríeu de tenir ben guardats al mòbil.
0: 699-69-69-69,
1: 699-69-69-69.
2: Envia'ns un WhatsApp.
3: Pepom.
2: 699-69-69-69.
0: És dissabte, la festa continua ara a partir de la 1 amb el Maxi Flash d'Electro Ortega fins a les 6 de la matinada.
1: Ai, pues no me desconecto, qué bueno.
0: Exacte. Va, que marxem i dilluns més a partir de les 8. Adéu, Tomàs.
1: Adéu, Miquel. Adéu, xavales.
2: Els millors moments no els passes ni amb la família, ni amb la parella, ni molt menys al curro. Els passes amb aquests dos. Aquí tens els millors moments del Flash Urban. Antes

El cap de setmana sona el Maxi Flash. La mescla perfecta dels ritmes que arrasen a les pistes de ball. Maxi Flash de Flash FM. La teva discoteca.